A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Escolta, Zicat.

0: Think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de la Plec del Cargol 2026. Marta Diana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí, aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Tenim una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes. 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Va, jo, el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota diferència.
2: Però l'afrontarem amb optimisme i alegria,
0: sempre,
2: perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, i vaig tocar platja una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un
2: generós.
0: Home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual, saps? Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també ets generós.
0: Què passarà a partir de a les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Com anàlisi. Vols venir a l'Àgora, amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: O de portes en fora, exacte. Posa-se un collaret i ja veu qui problema
0: té. Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: Sí. I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Ah, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros a qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidor, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Tossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torna a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadeta, a veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Clara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim. amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquella
0: cosa. Jo posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: sí.
0: càmping.
7: I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? Com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, sí. que estrany sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui, mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido pues esas palabras, ¿no? Entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, a l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món de
0: Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Sí.
5: Jo ara no, però un temps.
0: No,
5: jo
0: en el
5: fons
0: no.
5: els he vist, us he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
7: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: No
0: i tot.
5: Sé, no ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre. Vèrites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El Calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. també, el cor també batega a Batgau.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la i, de fet, ella després emet un comunicat en què explica què li havia passat, explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batgirl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batgirl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batgirl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny on fa 10 concerts.
2: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites ja hi ha hòsties a Madrid.
2: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja et dic jo que serà Los es Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: I la música de Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham, es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, voleu-vos. Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està bé. I per això
1: hi
3: haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.

0: Llegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
1: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
0: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
3: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
0: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
1: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
0: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
1: I destaquem també que el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
0: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
0: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
1: Millor.
0: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: Es nota, eh?
0: I tant.
1: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
0: Sí.
1: La ciència.
0: Acabem de començar.
1: Gràcies.
0: Fins ara.
1: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
6: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
5: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada, on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
6: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó XIV adverteix sobre la intel·ligència artificial.
5: I un últim apunt per acabar. Encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
1: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha 2 altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
6: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
5: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
6: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
5: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
6: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
5: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
6: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica. No refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
5: L'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
6: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
5: Sobre habitatge, l'ARA diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitatge.
6: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
5: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
6: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
1: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
7: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
1: S'ha d'explicar.
7: Exacte, s'ha d'explicar.
1: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
7: Exacte.
1: I me'ls han donat.
7: Exacte. Els ingresses i...
1: Ja està.
7: I això d'on ve?
1: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
7: Sí, es tracta de Cora Nogué, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'ara.
1: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
7: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
1: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
7: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
1: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Mercurado.
5: Demà s'estiu i tot. Podríem arribar.
1: No. Aquí no ens... tenim la Marta Viana i a mi no...
5: De les setmanes més càlides.
1: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
5: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
1: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
1: Que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
1: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia dintre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros. Ya no, eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que creamos música y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perché si celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No, sí, clar,
7: ja ho sabem, sí. Ja ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li hem trobat. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'està descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala i Martín, comentarem l'actualitat econòmica i, a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada major. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-vos,
7: avui és
0: Mariol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canelias, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, més a més que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més, vinga, va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros, us explico.
0: Jo també, doncs, jo també.
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina,
7: uns quants anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el consell d'administració de Nagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, que menys. Això ens sembla molt bé.
0: Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som els catalans?
0: Apel·la, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora. Està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Si
7: tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
7: Home, t'havien els camps rasos, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Giel fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
1: No, ja ho sé.
9: Que és,
1: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere espera i pam, pam, pam...
8: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
20: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
21: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
24: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí.
24: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Molt bé!
24: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara Garcia, crec que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
24: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
8: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
25: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no? Com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
26: Una mica artificial, fins i tot,
25: absolutament.
26: No?
25: Absolutament. A mi no m'interessa. Perquè a mi m'interessa veure, no sé...
26: Persones
25: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
26: Sí, sí.
25: A mi això m'interessa.
26: La Carulla fins l'últim dia.
25: Ai, la Carulla.
26: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
25: Mira, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
26: A mi em van dir a Madrid que em posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
25: No.
26: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio, col·lapse amb Jordi González, a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta la història de Bad Gyal.
27: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él siendo el artista más influyente ahora mismo pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que... Cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
28: Hola, bon dia. Digue'm, bon dia, matiners.
0: Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
28: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
28: Doncs a 2:15 de la matinada.
0: Mare de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
28: Bueno, com que he viscut bastant a la vora, em llevo les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc.

0: hi ha més feina.
1: Sí. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
0: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres un diumenge, horrible, no sortiria.
1: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: El dilluns és fantàstic.
1: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
0: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
1: Home, molt bé.
0: Molt
2: bé,
0: sí,
1: molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
0: Igualment.
1: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
3: I bona hora.
1: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Ves, cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
3: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
1: No m'ho diguis.
3: Bastant bé, sense
4: clar.
3: El gall.
4: Home, clar.
3: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
4: Què dius? Que agressiu.
3: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
1: Però, Eloi, però una cosa,
3: ja
1: és a dir...
3: Estic observant a veure què passa.
1: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
4: Ah!
3: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
1: Sí?
3: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
1: Sí?
3: I una altra així mig.
1: Pobres, de veritat.
4: Però pelades, les tres que tenies.
3: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà on el gall enganxa les potes,
1: marcava.
3: Per enganxar-se... Doncs allà és on quedaven pelades.
1: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
3: No, crec que ponen els mateixos ous. Però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar. Està com més descol·locada.
1: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
3: La que no pillava.
1: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
4: En silenci.
1: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades. Gràcies.
3: Adéu, Marta.
1: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
3: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
1: Déu-n'hi-do.
3: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
3: Adéu-siau, fins ara.
1: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Laia, ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven anant a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Clar. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com la resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa, aquests plans quinquennals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fent a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts, ICAT. Ja arribat, sí.

0: s'identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
2: Un romans antic.

0: que no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
1: Tirana. Ostres, si no l'heu descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els poros de la pell, la Tirana.
0: Sí, és espectacular. I si teniu, voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València, el 5.

0: Les Pardeña toca terra y cuando ya se está el carrer, cada más va a hacer la danza, a Polsaina y Tabaler. Visca, visca Les Pardeña, a veces de molts colors.
1: I qui també ha tret el nou disc aquest cap de setmana són els Trèvols.

0: Efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que veu de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: És un disc molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt

0: A l'hora del conte, Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que, a més, no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I, per tant, ella conrea els seus propis aliments i, per tant, ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata, que sempre va a dolços cenots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata, que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdó, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
0: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
0: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató. Vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors. Vull dir que
0: caram,
1: segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, eh? No parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terra Feo.
2: Exacte.
1: I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No, no. O sigui, mireu...
3: Costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diuen Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. No. Mireu, ho llegim al Time Out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al Time Out, que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.github.io /terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, perquè és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les terrasses... Si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona Sol i Ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres... He posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Però aquest moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No, bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo et dic el que hi ha.
3: Sol. Sí, clar, jo soc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, d'entrada en tenim 4, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol
3: clar.
2: Que no pas en els carrers més estrets, on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra.

0: tota aquesta informació. Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat, amb sol 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
1: Molt poques, no?
0: Sí, i de nit, zero. Bé, aquesta l'última és la que em sona més estranya.
2: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, perquè és ombra.
0: Ai, mira, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtrar, filtres, i llavors pots filtrar per barris. Pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, i tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, aquesta hora,
0: no, a mi m'estranya molt. No, no, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
0: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una trenyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica de sobre, miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies,

0: Elias, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
1: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. Personatges en aquest sentit són fills del seu temps i així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes, i en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana, i és això el pinyol que em preocupa. Quants matins et
0: dic pensant en... Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista. Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
2: clar,
0: ella...
2: Clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, a més, indestriable.
0: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
0: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta, i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest? Molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
0: Sí. M'encantarà quan te'l llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
0: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres quan parlaves a Jardins.
2: Deia es llenegar, jo.
0: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu: jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xurrada sobre Rodoreda que no ha entès del tot.
1: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessel·lant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall deformat que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament ara el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
3: Sé que la Martina, si se n'adona, em matarà.
1: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
0: Gràcies a la editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
0: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que Laia estaràs d'acord amb mi, que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys per a la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
4: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Perquè un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees. I com fas això, si la forgen no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment. Angelet meu, no diguis... La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori i tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
5: Els experts i CAC.

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa del Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby versió dansa.
2: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triomfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, que és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
2: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar. Amor,
0: bueno, lligar.
2: Amor.
0: Perquè,
2: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. La tercera...
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Ah, un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Ah, hòstia, no ho havia pensat, clar, clar, allò. Clar. Bueno, un dinosaure depèn de que
0: retrocedeix. No, de veritat, de veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst and Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan van punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor, sí. Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna
3: com
1: cosa.
3: Com feia?
1: Serà que no me amas? No pides a la noche?
3: No pides a la luna?
1: No sona.
2: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst and Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs... On està aquí la unió de les dues cançons? Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst and Ever d'avui, va.

0: de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero, dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, marca dins de l'Empremtes, i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 9:15 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No.

Bisbal va publicar el seu segon disc, Sucre, fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Loud de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. És la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte. I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

Heart, la banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz, van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

0: Rita Montcada i Reixac tornen als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca. Divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

Palol de Revardit al Pla de l'Estany hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

divendres al Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no

cada setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Marasté.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Potser és massa aviat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo que vaig l'últim ple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades, amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
2: Però sé que ha fet que l'equip creixés, saps? Que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, Són els dos puntals més grans que hi ha a dins de l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant. Perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip que, bueno, d'anar a jugar i punto, bueno, aquest any han anat a competir.
1: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Eudald Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant. La simbiosi entre jugadors de Ribes, Ripoll i algun de Can de Mànol ha servit per confeccionar una plantilla de quilòmetre zero molt competitiva, amb molta ambició i que omple el pavelló cada cap de setmana. Monge està confiat per l'any vinent.
2: Jo tinc molta il·lusió i jo quasi bé puc dir que és un equip per... Si continuem amb aquesta dinàmica, clar, ens va costar molt l'any quan vam començar la temporada, clar, adaptar el David Martín, el Carlón, l'Arnau, el Roc, o l'Enric Monge, clar, adaptar-los amb els altres jugadors. Però, clar, ara està engranat. I més a més, podem fer, diguéssim, un pas més endavant a segona catalana. I jo, ojalà no m'equivoqui, però jo crec que podem lluitar pels 5 primers llocs de segona.
1: La temporada que ve, els ribetans esperen continuar amb la bona dinàmica d'aquesta.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Nou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa, perquè cada cop ens acostem més perillosament, i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes, el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: La mort d'un motorista aquest cap de setmana a la carretera del Collformic ha tornat a evidenciar una realitat bastant incòmoda. A Osona i a Lluçanès hi ha carreteres que acumulen accidents des de fa anys, però les solucions continuen arribant a comptagotes. La víctima, un home de 56 anys de Castellà del Vallès, va morir dissabte després d'una sortida de via al terme del Brull. Una nova tragèdia que en una carretera coneguda pels revolts exigents, l'alta afluència de motos i els excessos de velocitat. Però Collformic no és un cas aïllat. La C-17 continua concentrant sinistres greus entre Osona i el Ripollès, especialment en trams com les Lloses o Malla. Aquest mateix any, un motorista de 25 anys de Balanyà va morir a les Lloses després de sortir de la via. I segons dades publicades aquest 2025, Osona, el Ripollès i el Lluçanès acumulaven ja 7 víctimes mortals a les carreteres abans d'acabar l'estiu. La preocupació no és només per les víctimes, és també pels col·lapses constants, els avançaments imprudents i la sensació que hi ha vies que han quedat petites pel volum de trànsit actual. La C-17, la C-25, la carretera de Collformic o alguns accessos secundaris del Lluçanès s'ha convertit en punts habituals de risc, especialment en els caps de setmana. I aquí és on el debat ja no pot limitar-se a apel·lar a la responsabilitat individual. Evidentment, cal prudència al volant. Però quan els accidents es repeteixen els mateixos trams durant anys, també hi ha una responsabilitat col·lectiva i institucional. Doncs fan falta més controls, millorar manteniment, inversions i decisions en seguretat viària. Perquè cada vegada que hi ha una nova víctima, el territori torna a sentir les mateixes promeses. I mentrestant, masses carreteres d'Osona i el Lluçanès continuen sent notícia només quan ja és massa tard. És dimarts 26 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el So de les Cases, una proposta cultural que combina música i tradició i que, a més, enguany arriba a la 10a edició. I després l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'Associació de la Fira. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem al món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui, en concret, amb ell parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Stilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. I després, a 11:15, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el Traster, la tertúlia d'Estar per Casa, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. I com explicàvem avui a l'editorial, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-503-5301 al Brull. És el segon en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformic, que segons denuncia s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: L'accident va tenir lloc a 6:15 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5, prop de la font dedicada a Artur Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els seus ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
3: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
2: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
3: el sistema ja el decidiran ells, no són els professionals, i que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
2: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Al gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de via a la C-17 a Vic.
0: El Pla Ter és el pla de la Generalitat per promoure l'energia elèctrica, eòlica i fotovoltaica, un projecte que Osona preveu la instal·lació principalment de plaques solars en Camps Andreu.
2: Una cinquantena de persones es van concentrar diumenge al polígon de Vic per protestar contra el pla. El sector de la pagesia ho considera una erosió cap al territori perquè posa en perill l'activitat i el futur dels pagesos, ho explica Júlia Viguer, coordinadora de l'Eix en Lluita.
4: Això s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, a la població, perquè s'ha decidit des dels despatxos de Barcelona, des dels territoris no hi hem tingut res a dir i, per tant, aquest pla no mira per les necessitats del territori ni per la gent que hi habitem.
2: Un dels sectors més afectats són la pagesia. Aleguen que la terra és la seva primera matèria i no els poden treure el més bàsic a la seva supervivència. En parla Oriol Rovira, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos.
5: Ens volen ocupar un pivot d'hectàrees que estem utilitzant per produir aliments i això dona perill, doncs, a la viabilitat de moltes explotacions, com els pagesos hauran de tancar la seva activitat perquè no tindran suficientment terra, doncs, per als seus animals o per cultivar els seus aliments. Llavors, tenim un risc aquí d'una pèrdua de pagesia molt gran.
2: El sector reclama la nova mirada per tirar endavant el projecte. Consideren que les teulades d'empreses de polígons o les hectàrees perdudes que el bosc ha absorbit i ja no són viables poden ser una alternativa. Deixa molt clar que està a favor de les energies renovables, però no de projectes com el Pla Ter i de l'impacte paisatgístic i econòmic que comporten. Així ho explica Jaume Prat, de Revolta Pagesa.
6: Tenim molt clar que les renovables fan falta. El que no volem és que es facin expropiacions i que tirin pel dret agafant terres que són fèrtils i que les necessitem per nosaltres. A Barcelona hi ha molts metres quadrats de teulada, hi ha moltes teulades. Tenen moltes zones improductives que podrien omplir de plaques solars. Però, com sempre, sol castigar l'àmbit rural.
2: La jornada de diumenge va començar amb una xocolata de seguida d'una tracturada i després debats i xerrades per determinar quines han de ser les properes accions a seguir.
0: I al Moianès, municipis com Moià i Castellterçol o Caldes acumulen moltes zones prioritàries del Pla Ter, però és Santa Maria d'Oló el que destaca per tenir moltes zones susceptibles a ser ocupades per panells fotovoltaics. Laia de Déu, una codinenca.
7: Però tot i que el mapa especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi placa, el municipi només està obligat a omplir per la nova llei del Plàter un 1% d'aquestes terres designades prioritàries. Això seria entorn a les 115 hectàrees de les 6.621 que té tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és alcalde del poble.
8: A veure, l'estudi que ha fet Generalitat de tot el territori que hi ha Oló, més o menys han considerat que un 20% és apte per poder-hi posar plaques, però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Pla Ter.
7: Ara els ajuntaments poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula la té el Departament de Territori. En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments hauran de valorar si donen permís per continuar ampliant el nombre de camps de plaques solars que es proposin. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada per als propietaris dels terrenys. Laura Juncadella és regidora d'Urbanisme d'Oló.
9: En absolut, vull dir, tothom ha d'estar molt tranquil perquè, el que dèiem, no? Aquí es marquen les zones, aleshores, quan algú vulgui posar alguna placa o algun parc fotovoltaic, doncs aquesta persona es posa en contacte amb el propietari i, en tot cas, el propietari és el que diu si sí o si no. Que tu tinguis, que estigui marcat al teu territori no vol dir que t'hi vagin a posar allà sense permís teu. Uh-huh.
7: A Santa Maria d'Oló, la majoria de terrenys designats prioritaris són terrenys de camps de conreu i bosc situats a tocar de l'eix transversal, però també se'n troben a la zona entre Sant Joan d'Oló i l'Estany seguint el camí de Sant Jaume.
0: Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit, al ple del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
10: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Campdevànol del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
11: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
10: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sàrria del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.
0: I l'Oncodina Estrell tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el Repte Solidari ha aconseguit recaptar 303.733.000 euros, que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com l'acompanyament de persones malaltes i les seves famílies. Laia de Déu.
7: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu, descobrir la xifra final, però també al final del petit repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Ventura i al final era l'incògnita. Un final al Parc Usart, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalta.
12: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió i ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Mirabet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Oncodinesc.
7: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. I és que enguany, com deien, són 9 fundacions. L'Onco Vallès, l'Institut Gutmann, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també aprofita l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa, codirector de l'Oncodines.
13: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de bicicletament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
7: La sisena edició de l'Oncodines va comptar amb més de 1.700 participants repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar, combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
0: I el grup Vinyes, firma biguetana dedicada a la producció de carn de boví, ha comprat l'edifici de l'agrària de Torelló, Andreu.
2: El principal actiu de l'antiga cooperativa era la fàbrica de pinso i vinyes, aprofitarà l'oportunitat per reactivar-la i fabricar-se part de l'alimentació del bestiar de les granges pròpies i les que té integrades. L'empresa biguetana hi farà una inversió de 1,5 milions d'euros per adequar i fer millores a les instal·lacions, per exemple, per reduir sorolls. Es manté la mateixa llicència d'activitats que tenia l'agrària de Torelló i, per tant, el mateix volum de producció. Calculen treure 90 milions anuals de quilo de pinso, que ha de contribuir a tancar el cercle de tota l'activitat de producció de carn, des de les granges fins a la venda. Fins ara, tot el pinso el li subministraven des d'Ivars d'Urgell. Amb l'entrada en funcionament de la fàbrica de pinso de Torelló, es podrà partir de la provisió, contribuint a reduir la petjada de carboni. Tot i que el procés de fabricació de pinso està automatitzat, amb la integració de la fàbrica a la cadena de valor, es generen llocs de treballs directes i indirectes.
0: I el Consell Comarcal participarà en la recuperació dels cossos de mig miler de persones d'una fosa comuna del cementiri de Girona, on hi ha almenys 24 ripollesos, Isaac Muntades.
10: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, el Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment al Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.
0: La salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, Enric Rubio.
14: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent, amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
15: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada.
14: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint el corriol, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Un dels aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple una d'elles, la Núria Rodrigo.
16: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també, i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats, perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
14: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animar més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre.
15: Ens falta que això soni una miqueta més, perquè aneu venint com a contagotes la gent nova. Agrada, però no té ressò. No sé si és per l'hora, però més enllà no podem anar perquè cau una solana.
14: Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que uneix esport, benestar i natura, consolidant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació de la Fira de Sant Isidre.
0: I al Montornès del Vallès, gairebé 700 persones van seguir el musical de la Remenaçada, un espectacle que és possible gràcies a l'implicació de mig centenar de veïns i veïnes, Enric Rubio.
14: Així és, Ona. Els diàlegs i les cançons del musical La Remençada han sonat ben fort un any més als carrers del poble. I és que és la desena vegada que l'associació La Remençada interpreta l'obra de forma itinerant, tal i com el seu creador, l'escriptor Xavier Bertran, la va concebre en la seva estrena l'any 2014. Dissabte a la tarda, sota un sol més típic de l'estiu que de la primavera, al voltant de 650 persones van seguir la representació, que de nou va incloure tres escenaris: la plaça dels Remenses, el Parc dels Gegants i la plaça Pau Picasso. En aquest darrer espai es van escenificar l'última batalla de la Guerra dels Remenses, lliurada el 4 de gener de 1485 a Montornès. Aquest fet històric va comportar la derrota de Veguer de Barcelona, Pere Anton de Roca Crespa, superat per la revolta popular encapçalada pels líders dels pagesos alçats, Bartomeu Sala. En aquesta edició, una cinquantena de persones han fet possible l'espectacle, intèrprets i encarregats de logística, que des del febrer han estat assajant el musical a l'Escola Mogent, amb el ballesà Toni Figuera repartint com a director de l'obra, que compta amb música del compositor Xavier Baurier. Respecte a l'any passat, s'han introduït canvis en la posada en escena, especialment en els actes 3 i 4, i s'han incorporat nous elements escènics, com per exemple una taverna, que han propiciat un major nombre de moviments i interacció entre els intèrprets.
0: I també, com us explicàvem, un mural de la ninotaire Pilarín Vallès llueix des de divendres a la nova urbanització de Rentans de Manlleu. L'obra plasma coses globals que fan i expliquen al municipi, com ara la festa del serpent, les escoles, les fàbriques, els pescadors o les sardanistes. Això sí, amb el Ter com a protagonista, Andreu.
2: Com una enciclopèdia visual de Manlleu, amb la inconfusible segell de la ninotaire Pilarín Vallès, així és el nou mural que llueix a la nova urbanització dels Rentans des de divendres. L'estampa té com a protagonista el riu Ter, el serpent. És un dels altres emblemes de l'obra i a partir d'aquí, detalls i més detalls. Tot amb la filosofia d'incloure-hi a tothom. Ho explica la mateixa Pilarín.
17: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
2: L'encàrrec es remunta fa més de 2 anys, quan ni tan sols havien començat les obres d'un sector. Ho concreta l'alcalde, Arnau Rovira.
18: I crec que és realment important, doncs, que tinguem una obra d'art que parli de Manlleu i que quedi, doncs, aquí també posada. I quan la vam començar a treballar, la treballàvem per posar-ho, doncs, en algun lloc que fos una cidereta del pastís, en algun dels desenvolupaments urbanístics.
2: L'alcalde feia èmfasi divendres en l'ànima del passat industrial del municipi, destacant les treballadores de la fàbrica, també representades al mural. Dones que són el motiu d'haver pintat el cel de color rosa en comptes de blau.
18: Si veieu que el cel, doncs, és de color rosa, és de color rosa per reivindicar, doncs, les dones de les fàbriques. I com que anaven en bata blava, doncs es va creure que era realment important, doncs, que es veiés una diferència. I tot això és la interpretació de la Pilarín i estem realment, doncs, molt satisfets i emocionats de que aquesta cidreta del pastís que posem aquí a les noves rentants, doncs, sigui una obra d'art de la Pilarín i sigui aquesta obra d'art de la Pilarín.
2: Entre les desenes de figures hi ha un pastoret que Pilarín cola a tots els seus murals. Des de divendres ja és possible fer l'exercici de buscar-lo.
0: I amb aquesta notícia acabem aquí el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia i bon dimarts.
20: Molt bon dia. Què tal? Molt poques novetats meteorològiques. Tenim un enorme anticicló que ocupa tota l'Europa occidental. Fa ja uns dies que ho dic, això, i anirà per llarg. I és que es troba còmode, aquest enorme anticicló, i ens està provocant aquesta bombolla d'aire càlid que es nota per totes bandes. Vaja, és una pujada de temperatures molt clara d'aquests dies, amb molta estabilitat, molt de sol i amb això, amb unes temperatures clarament per sobre del que tocaria. Les mínimes encara són una mica agradables, no fa molta calor a nit. És normal, a més, som al mes de maig encara, i es dorm prou bé, però ràpidament la temperatura pujarà, moltes màximes avui al voltant dels 30 graus. Calor, calor, calor gairebé. Estem un mes adelantat pel que fa a la calor. Una calor que seria de finals de juny o de principis de juliol. Molt pocs núvols, alguna nuvolada tarda inofensiva al sud del Pirineu, no hauria de deixar cap precipitació. Si en deixa alguna, serien quatre gotes mal comptades, però en principi no deixaran cap precipitació. Els vents molt febles, si aneu al mar aquests dies veureu que està com una bassa d'oli, no es mou el mar, són molt febles. Els vents, això és fruit d'aquesta tranquil·litat meteorològica i d'aquest enorme anticicló que tenim a sobre. Això és tot. Disfrutar el dia d'avui, disfrutar d'aquest ambient de juliol gairebé i que en tenim per dies i dies. Adéu, bon dia.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta previsió meteorològica que ens has donat avui i també per aquest anticicló, com bé tots sabeu, està a punt d'arribar. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el so de les cases, aquesta proposta cultural que combina música, patrimoni i tradició i que, a més, aquest any arriba a la 10a edició. Tindrem aquí a la Bet Piella perquè ens expliqui totes les novetats. Després l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'associació, i tocades les 10 del matí ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, on avui parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Stilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Explicarem el per què i com. I després, com sempre, acabarem el programa amb la tertúlia del Traster, d'estar per casa amb els companys del...

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: so d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
2: Què, com portem aquest dimarts?
3: Bé, bé, el portem bé.
2: Doncs va, començarem...
3: Motivats,
2: no?
3: Sí.
2: Doncs va, començarem repassant les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
3: Que es fa... que tots els diaris avui parlaran d'aquest cas de corrupció que implica l'expresident del govern espanyol Zapatero, i així, amb el sumari, acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles dels membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. El rescat, un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF. Les filles, la investigació sosté que l'empresa Quadhifav emetia factures per encobrir pagaments. La governabilitat, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. Mm-hmm. I la imatge també es veu les desenes de joies que havia que ja es van trobar a dins de la casa de Zapatero, en l'escorcoll que van fer en un dels seus despatxos. I la imatge destacada, un dels temes que també ha donat molt ressò aquestes últimes hores, la primera encíclica del Papa. I el que llegim és: el Papa alerta la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització. Qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. I es veu el Papa, doncs, signant aquesta encíclica magnífica i al Vaticà. Mm.
2: Doncs seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
3: La UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I la imatge, com comentava en Pepa Costa, ens trobem en una situació d'anticicló. Uh-huh. I fins i tot és que l'anticicló arriba al nord d'Europa, a Anglaterra. Allí es van registrar temperatures de 34,8 graus i la imatge, doncs, es veuen a diferents persones que ells van llançar als parcs de Londres, concretament al Kew Gardens, on es veu gent prenent el sol com si estigués a la platja en ple mes d'agost.
2: Uh-huh. I estem a maig, encara. Vull dir que ens queda molt estiu per endavant. Andreu, seguim per al periòdico.
3: El sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. La policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. I la imatge destacada, doncs, fa referència a aquesta encíclica del Papa Lleó XIV, i a la imatge, doncs, es veu a Lleó XIV saludant a Christopher Ola, cofundador d'Antròpic, ahir a la presentació de la seva encíclica. Uh-huh. I bé, es veu l'encaixada de mans en aquest moment.
2: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per al Punt Avui.
3: Ens anem fins a Xipre, aquesta illa situada a prop de la zona on tenim ara mateix més conflictes al món, és a dir, a prop d'Orient Mitjà. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran mentre avança en el procés de reunificació política.
2: Uh-huh. Doncs, Andreu, obrim la mirada, anem a veure què diuen les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
3: Que continua, el titular va vinculat al cas Plus Ultra. Uh-huh. El jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El magistrat assegura que la compte del expresident era el nucli central de la comunicació interna de la trama. Calama també demana analitzar les comunicacions de les seves dues filles. Uh-huh. I la imatge, doncs, veiem a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ahir es va donar a conèixer la llista de convocats que representaran la selecció espanyola al pròxim Mundial, que començarà al juny als Estats Units, Canadà i Mèxic. I bé, doncs, el veu ahir durant aquesta roda de premsa.

0: l'equip després d'anunciar els 26 futbolistes que representaran la Roja.
1: Seguim per al Mundo.
0: La trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. Julio Martínez tenia a la seva casa un pla de negoci i feia referències als càrrecs i empreses del règim. Al mateix temps, la xarxa intervenia en decisions estratègiques com processos o la repetició d'Edmundo. La policia va trobar contractes amb Plus Ultra per orientar el rescat públic i cobrar a l'1% a Dubai. Apunta el domicili de l'expresident com un espai idoni per les instruccions que comportaven sensibilitat. I la imatge, doncs, es veuen algunes de les joies que es van trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident.
1: Seguim, Andreu, ara per La Razón.
0: El rastre del rescat de Plus Ultra es perd a 5 països. Els documents expliquen que part dels 53 milions que va donar el govern s'haurien transferit a l'estranger i a paraïsos fiscals. L'UDEF va localitzar desenes de collars, braçalets i rellotges a l'oficina de Zapatero, un altre investigat que tenia lligams d'or. I a la imatge es veu el president del govern espanyol en un acte a Madrid i el posen en portada, ja que tot s'ha de dir. Un dels grans defensors sempre de Pedro Sánchez ha estat José Luis Zapatero.
1: I acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
0: Que també fa referència a aquesta fortuna de joies i rellotges. Una fortuna de joies i rellotges és de luxe, oculta al despatx de Zapatero, explica l'ABC. L'UDEF troba un centenar de peces en una caixa forta a l'oficina de l'expresident al carrer de Ferraz, que és la seva secretaria, i va justificar com una herència de la seva esposa i regals de diferents països. I a la imatge, doncs, es veuen totes aquestes peces de luxe.
1: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
0: Fins aquí una estona, bona.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 2:15.

0: Doncs bé, com comentàvem avui al sumari, avui posarem el focus en una de les propostes culturals potser més singulars que té la ciutat de Vic, que és el So de les Cases, el projecte que combina patrimoni i música, també obrint portes d'espais emblemàtics, molts dels quals habitualment no es poden visitar. Aquest 2026 el festival ja celebra la seva 10a edició, consolidat com una cita imprescindible del calendari cultural biguetà. I per parlar-nos avui d'aquesta nova edició, de les novetats d'enguany i també potser del paper que juga la cultura en la projecció de la ciutat, avui ens acompanya al Territori 17 la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella. Bon dia, Bet, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs com comentàvem, avui parlarem del So de les Cases, aquest festival potser que és curiós, no?, que combina això, patrimoni i música, que ara ens explicaràs, i que arriba als 10 anys. Bet, quan mireu enrere, què representa per Vic haver consolidat un projecte com aquest i que segueixi després de 10 anys?
1: Doncs mira, molt orgull, estem molt contents de la iniciativa. Penseu que és de les poques iniciatives que va començar quan Vic va ser capital de la cultura catalana, fa 10 anys exactament, el 2016, i aleshores hem estat capaços d'anar formulant la proposta de manera que s'hagi consolidat, i com deies, és una iniciativa molt transversal perquè combina cultura, és a dir, música, combina patrimoni, el gran patrimoni arquitectònic que tenim a la ciutat, i aquesta, en aquesta ocasió, per celebrar els 10 anys també, hi incorporem l'art contemporani com a novetat.
0: I quin creus que pot ser el secret de l'èxit que després d'això de 10 anys aquesta iniciativa segueixi funcionant a la ciutat? Perquè potser no podria funcionar, però realment us funciona bé.
1: Ens funciona molt bé, és la gran joia que tenim en termes culturals aquí a la ciutat, és una petita joia perquè no és una iniciativa de masses com podria ser el Mercat de Música Viva o altres efemèrides que fem a la ciutat, sinó que és aquella petita joia que jo crec que ha tingut molt èxit precisament perquè obre espais de tota la vida, espais patrimonials que hem vist passejant pels carrers i, en canvi, no havíem tingut ocasió de visitar l'interior. En aquest sentit, agraeixo profundament la generositat de les persones que obren casa seva, perquè en molts casos són espais privats, en d'altres sí que són espais més públics, però la curiositat de poder veure aquests espais i, a més, estar una estona en aquest espai amb un concert íntim, a vegades amb poc aforament, amb un concert molt ben pensat per l'espai en concret, perquè intentem, doncs, de maridar molt bé la música, la proposta musical amb l'espai que escollim, i per tant jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, una petita joia que s'ha consolidat i que la gent se l'ha fet molt seva.
0: Llavors, clar, aquest any hi haurà 14 espais patrimonials. Potser una de les novetats potser més destacades són que 5 d'aquests espais s'incorporen aquest festival per primera vegada. Quins destacaries especialment per aquesta edició?
1: Doncs sí, després de 10 anys encara som capaços d'obrir nous espais, eh? Aquesta és una mica la gràcia, l'àrea d'urbanisme i l'àrea de cultura, cada any s'han de trencar les banyes per veure quins espais proposem de nous, i la veritat és que cada any en surten de nous. En aquest cas tenim com a estrella, jo diria, l'Arxiu Municipal. Penseu que l'Arxiu Municipal de Vic, que té documents des del segle XIV, doncs poques vegades és obert al públic, si no és que hi van investigadors o persones concretes a fer algun treball de recerca. Per tant, tenim l'Arxiu Municipal, en què hi haurà també una proposta. Hi haurà la capella del cementiri. El cementiri, l'any passat, vam restaurar la capella, en què hi ha els cotxes fúnebres antics, també molt bonics, que si no vas expressament al cementiri no la veus, i allà hi haurà una proposta de la Marta Xanti, també molt escaient. La capella del Rosari del Pare Coll, també com a novetat. La plaça de l'Estudiant aquest any acollirà l'actuació sorpresa de celebració dels 10 anys. Divendres i dissabte tindrem aquesta actuació que hem encarregat a l'artista usonenc Lluís Rubio, li hem encarregat una proposta que no puc desvetllar, però que serà ben curiosa per celebrar aquests 10 anys. També hi ha l'espai al Visell. Amb aquesta incorporació de l'art contemporani, el que hem fet és obrir espais de la ciutat que tenen art. En aquest cas, l'espai al Visell, al carrer Sant Just, doncs hi ha treballant 6 artistes i podrem entrar-hi i, a més, gaudir d'una peça que, en aquest cas, és una escultura musical feta per la Clota. I per tant, això que deia, dic, la clau de l'èxit és veure aquests espais sovint amagats amb propostes musicals molt curioses com les que hem preparat, com les que us he dit, però també hi ha, per exemple, la Casa Ricard, en què farem el concert aquest nocturn de més aforament. El dissabte hi tindrem el Xarim Aresté, de tots conegut, i el divendres hi tindrem OKDB, que és una proposta molt, molt, molt, molt concreta, molt refrescant, molt de qualitat. Ja és un projecte musical liderat per Birds, que ja és una proposta de l'escena catalana actual, doncs, de prestigi, i moltes altres propostes musicals, en aquest cas també de música clàssica. Tindrem l'Anna Urpina, la gran violinista, a la cripta de la catedral. És un espai que tots coneixem, però que sovint doncs ens agrada també demostrar. Al pati de l'Albergueria hi tindrem flamenc amb l'artista Edgar Vilà, i com deia, doncs, tots aquests espais, 14 en total, amb 15 propostes musicals, perquè n'hi ha algun que repeteix. I com sempre també l'Escola de Música, amb diversos formats, amb el format de música de cambra, amb la Big Band, amb la Jazz Band. També aquest any hi tindrem la Coral Xicalla, al pati de la Creu, perquè estan a punt de celebrar els 50 anys, i ens sembla que amb els 10 anys del So de les Cases, doncs, els podíem oferir la possibilitat també de venir a mostrar com canten aquests nens i nenes del barri de Santa Anna, doncs també en el So de les Cases.
0: Parla'ns una miqueta més sobre aquesta nova incorporació, la mirada de les cases. Per què heu decidit fer aquest pas?
1: Doncs mireu, nosaltres des de l'àrea de cultura, jo personalment sempre explico que a vegades de totes les disciplines de la cultura, la música és més coneguda, la dansa també pot ser-ho, les arts escèniques, però a vegades l'art contemporani sembla que sigui una mica elitista o que quedi fora de l'abast del públic, i aleshores, com que aquí a Vic tenim la gran sort de tenir l'associació Les Arts per l'Art Contemporani, que actualment gestionen l'ACVIC, el centre d'arts públic que tenim a la ciutat de Vic, vam parlar amb ells de la possibilitat d'acostar l'art contemporani d'alguna manera al gran públic, i ens va semblar que aquesta iniciativa del So de les Cases, doncs, era un moment ideal per obrir aquestes cases, posar-hi música, però també en alguna de les cases posar-hi art contemporani. I per tant, dels 14 que tindrem, 5 tindran art contemporani. Seran la Casa Galadies, al carrer de la Riera, l'Arxiu Episcopal, la Casa Prat de Saba, el Taller El Bisell, que ja hem comentat, i la Casa Ricard. En tots aquests espais, a més de poder gaudir de la proposta musical, també gaudirem d'una proposta d'art contemporani triada expressament per l'ocasió.
0: Com és aquesta resposta de les persones, d'institucions propietàries que decideixen col·laborar en aquest So de les Cases? Perquè el que comentàvem, moltes vegades aquests espais habitualment no estan oberts al públic, i per aquesta ocasió doncs es deixen obrir. Com és la seva resposta?
1: Al principi va costar una mica, perquè la gent no ho acabava d'entendre, com és que voleu posar-me músics a casa i gent mi públic, però ara sí, cada vegada després de 10 anys, doncs les persones, al contrari, estan molt agraïdes que els ho demanem. En alguna ocasió hem d'ajudar a fer algun arranjament, sigui del jardí o d'alguna part de la casa, també perquè sigui accessible a totes aquestes persones que acullen els concerts. Penseu que en total, sumant totes les cases, tot l'aforament i tots els passis, perquè hi ha passis divendres a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí, en total obrim 11.270 places. Això vol dir que 11.270 persones poden anar passant pels llocs, pels diversos aforaments, pels diversos concerts, en total 90 concerts, i per tant això vol dir un moviment, i entenc que per aquestes persones, doncs, pugui ser un trasbals a obrir casa seva i tenir totes aquestes persones entrant i sortint. El que passa que hi ha molt bona col·laboració, nosaltres des de l'Ajuntament intentem acompanyar, intentem fer, com deia, els arranjaments necessaris, i per tant, moltíssimes gràcies per la generositat d'aquestes persones.
0: Per tant, el que deies, és una manera, doncs, de fer passejar la gent per Vic, per la ciutat, i inclús també, doncs, per aquestes cases, eh?
1: Sí, exacte, és l'excusa conèixer les cases, però hi ha molta gent que ve de fora. També és una proposta que, com diríem, molt biguetana, molt osonenca, que no ens agrada fer-ne gaire publicitat fora, perquè, com deia, és una joia que hem de preservar i que tenim públic suficient i de sobres amb la gent de Vic i comarca, però és l'excusa per passejar per aquestes cases, per conèixer una mica la història, perquè abans de cada concert, doncs, descrivim exactament com era aquella casa, o com és, o què acull, o què acollia. Per tant, la gent es fa una idea d'arquitectònicament quin tipus d'espai és, i també històricament de què havia servit aquell espai o què acull actualment, i és l'excusa doncs, per anar coneguent una mica més Vic, els carrers i també les cases. No n'hem parlat, però hi ha el so dels carrers, que és aquesta iniciativa que vam començar amb el carrer de Gurb, pel carrer Sant Pere, el carrer Nou. Aquest any dedicarem el so dels carrers, com és obvi, a la Rambla dels Montcada, al Portalet, perquè l'hem renovat i perquè és una manera d'explicar també aquella arquitectura anònima que hi ha pels carrers, que potser no és tan patrimonial, però que també la veiem dia rere dia passejant pels carrers i té la seva importància. I aleshores, amb una proposta d'en Jordi Domènech i d'en Marcos Bosch, el que farem és, i quatre músics, el que farem és passejar per la Rambla dels Montcada, fer aquest recorregut musical i anar coneguent aquesta arquitectura anònima.
0: I veig ja, per anar tancant aquest so de les cases, no sé si aquesta iniciativa, aquesta proposta, ja s'havia fet anteriorment en algun altre municipi o és íntegrament nascuda aquí a Vic?
1: No ho sé exactament, jo el que sí que puc dir és que des que va néixer Vic ha nascut després en altres llocs. Em consta que a Rupit, per exemple, fan el so de les pedres, el títol s'hi assembla molt, ells no és exactament igual la proposta, però sí que s'hi assembla, i per nosaltres és un goig que es fixin en aquesta iniciativa per replicar-la allà on sigui.
0: Doncs del 29 al 31 de maig Vic tornarà a obrir portes i a deixar-se escoltar amb la desena edició del So de les Cases, una proposta que uneix patrimoni, com dèiem, música i ara també, com explicava la Bet, art contemporani en espais únics de la ciutat. Bet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i desitja que vagi molt bé aquesta desena edició del So de les Cases i també enhorabona per aquests 10 anys.
1: Moltes gràcies, ens hem descuidat de dir que és tot gratuït, evidentment.
0: És veritat, això.
1: Doncs
0: propostes
1: gràcies.
0: 100% gratuïtes,
1: 100%, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Bet.
1: Adéu.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: I avui parlarem també de l'aplec de Sant Elies, que se celebra cada 25 d'abril, i de tot el que envolta Isidre a aquest turó i a aquesta ermita de Sant Pere de Vilamajor. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Sí, ara parlem de l'aplec de Sant Isidre, és que coincidint amb un cap de setmana amb temperatures a principis d'estiu, la Fira de Sant Isidre ha tornat a omplir parcs, carrers i places de gent des de primera hora de divendres fins última de dilluns, amb una edició que, si bé és cert que no hi havia bubi, per si per raons òbvies que ara sí que es tornarem a explicar, també és que això ha repercutit en l'assistència massiva que caracteritza aquest esdeveniment. Així que anem cap a saludar ja Marc Paredes, representant de l'associació de la Fira de Sant Isidre, per saber com ha anat tot plegat. Molt bon dia, Marc, i moltes gràcies per estar avui aquí pel Territori 17. No et pregunto com estàs, perquè n'estic convençut que la resposta seria esgotat.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres. Sí, la veritat és que els dies de fira esgoten, però molt contents, perquè ens agrada molt, i a més ha estat una bona fira.
1: Escolta'm, una de les... No és cap novetat, sinó que un greuge que podia haver és que, evidentment, per raons òbvies, com estàvem apuntant ara, doncs no hi havia boví, no hi havia porcí, per el que tothom sap, la dermatosi nodular, no? la pesta porcina, sí. però això, malgrat aquestes baixades de bestiar, no ha repercutit en una baixa de l'assistència, tot el contrari, no?
2: Sí, la veritat és que és una fira bastant consolidada. La gent, sobretot si fa bon temps, que és un tema que marca molt l'assistència a la fira, doncs hi ve i passeja i sí, en aquest any doncs ha sigut una fira en aquest sentit d'assistència doncs molt bona. La veritat és que tots els dies, ja et dic, com que ha fet bon temps, doncs hi ha hagut molta gent. I sí que és cert que malauradament no hi ha hagut aquest bestiar, que és un dels principals actius de la fira, el principal de tots és el bestiar, però igualment la gent doncs ha vingut, ha passejat i ha sigut una fira amb molt bona assistència.
1: Escolta, Marc, teníeu algunes novetats d'enguany que potser no hi haguessin en altres edicions?
2: Bé, cada any fem un espai natura, que li diem, i treballem una temàtica diferent relacionada amb la natura i intentem inclús relacionar-la molt amb l'agricultura, la ramaderia, bàsicament el sector primari, que repeteixo que és el principal actiu d'aquesta fira. I aquest any hem treballat la mongeta del ganxet. Hem explicat tot el procés des de que es cultiva fins que acaba sortint, diguem, ja la mongeta del ganxet. I hem fet diverses explicacions, xerrades, demostracions, i cada any doncs, aquesta és una mica la novetat.
1: I és que, evidentment, per explicar una cosa, perquè la gent ho estimi i per tant, ho respecti, cal aquesta pedagogia, sempre diem, no? I amb això, per exemple, que dius de la mongeta al ganxet, vau crear un hort de zero amb temps rècord allà mateix en un dels espais, i els nanos, inclús, la podien plantar, veien també quan estava crescuda, amb plantes reals, eh? Llavors, és una molt bona manera de que després els nens, quan estan a casa, quan en consumeixen, sàpiguen què estan consumint, o inclús quan van a comprar-ne, demanin per aquests productes de la nostra terra, no?
2: Sí, la veritat és que aquest espai natura intenta això, ser un espai divulgatiu i a la vegada també participatiu. I d'aquesta manera, com bé dius, doncs la gent que pugui conèixer de primera mà i veure els processos que es fan en la temàtica que sigui, en aquest cas aquest any la mongeta del ganxet. I això també fa que sigui doncs molt participatiu per tothom i els nens doncs que els agrada molt perquè poden això que dius veure, tocar. I també doncs aquí és un espai de divulgació. En aquest cas, doncs, amb la mongeta o quan sigui algun altre producte o alguna altra temàtica, que molts cops per la gent sembla que quedi molt allunyat i, en canvi, el sector primari és el principal per tots, per la majoria de productes i per tot el que consumim. I aquí també intentem doncs, donar molta força al producte de proximitat, a quilòmetre zero i de més. També hi havia una demostració de l'oli del Vallès, que... És un oli que ha guanyat el segon premi com a millor oli de Catalunya, el qual, cuidado, que aquí al Vallès tenim molt bon oli, també, que sembla que l'oli no és molt conegut, però tenim oli de molt bona qualitat.
1: Sant Isidre, aquí a Cardedeu, en definitiva, és com un cap de cartell, no?, d'aquests grans productes del territori, no només de Cardedeu, sinó això de tot el Vallès, no? Estem parlant de comarca.
2: Sí. La fira, de fet, és una fira referent en tota la comarca, dels Vallesos, i m'atreviria a extendre-la una mica més, perquè...
1: La província, sens dubte.
2: Sí, fira ramadera, amb tant bestiar, i sobretot una cosa molt bona que tenim, i és que ja està feta, és l'entorn. Per sort, el Parc dels Pinatons, el Passeig Mestre Alexandri, el Pompeu Fabra, tota aquesta zona tan verda, travessada per una riera, doncs fa que la fira sigui molt millor encara.
1: Alguns anys havíem pogut veure alguna zona, potser amb menys volum de gent, com la plaça Antonieta Fontova, però enguany, inclús aquestes zones que quedaven potser una mica més no apartades, però sí que no eren just al centre, entre les parades de menjar, entre els bancs, els concerts, ha estat uns nuclis on no hi cabia ni una agulla.
2: Totalment, sí, sí. Hem redistribuït una mica aquest any, hem ocupat dos espais per zones de food trucks i també hem acabat de... Bueno, hem redistribuït una mica el que són alimentació, comerç, i etcètera, en diferents carrers, ocupant Pau Casals i 11 de setembre, i la veritat és que ho hem omplert tot. De fet, diumenge vaig poder passejar una estona per la mostra gastronòmica, que és un acte que fem a la nit, que també... Sí, ara explicarem, i estava rebussar. Totes les taules estaven fins a dalt.
1: A veure, i també ho comentava, primer cap de setmana, deixa'm dir, gairebé d'estiu o de preestiu, perquè les temperatures que han fet no eren ni molt menys de primavera. La gent volia carrer, volia places, a Cardeu això ens agrada, ja ho sabem tots, i una bona mostra, com dius ara, és la mostra gastronòmica, que ara ens ho explicaràs, clar, un punt per poder sopar des de la millor representació d'aquí, del poble i voltants, estava ple i fins a última hora.
2: Sí, sí, efectivament. Van ser tots els dies molt bons d'assistència i gràcies a això, al temps. És que el temps ens marca molt. Si hagués plogut, doncs clar, no hagués sigut el mateix. I en canvi, doncs aquest bon temps ha fet que pugui venir molta gent. I sí, la mostra gastronòmica és un acte que fem a les nits de tots els dies de fira, en el que la gent pot venir a comprar un menú, intentem que sigui un sopar popular, però a la vegada de qualitat, on degustar doncs, diferents plats, postres, el cafè... de diferents restaurants i pastisseries o empreses que fan postre de Cardedeu i voltants. I la veritat és que també és un punt de trobada pel poble, on et trobes amb molta gent i es fa una bona zona allà sota els pins dels pinetons que ho afavoreix molt.
1: És molt recent, evidentment, encara esteu, com qui diu... No, com qui diu no, segur que encara esteu recollint coses, és a dir, convençut. Sí. Però teniu alguna valoració dels paradistes? Aquest feedback sempre és molt important. Us han comentat alguna cosa?
2: Sí, bueno, hi ha sempre una mica de tot. Intentem ara, tot just vam acabar ahir, encara no tenim el feedback de tothom. Tenim comentaris bons, tenim comentaris de coses a millorar, que també les intentem rebre perquè cada any puguem anar fent una fira millor. I en els propers dies segurament doncs, acabarem de rebre a tothom i acabarem de parlar. Nosaltres també ens tornem a reunir per fer valoracions, coses que podem millorar, coses que han anat bé, malament, etc. I ja et dic, en els propers dies acabarem de rebre-ho tot i fer un balanç de la fira.
1: Ara ho deies, que us heu de reunir. Deixa'm fer-te una pregunta. Un esdeveniment d'aquesta magnitud, perquè estem parlant d'això, de molta magnitud de gent, quantes sí. persones ho feu possible? Evidentment, a nivell de persones que hi col·laboren són moltíssimes, però a nivell de junta, de que organitzeu, que treballeu tot l'any, quants sou?
2: Mira, l'associació som al voltant de 12 voluntaris que formem l'associació i una administrativa que sí que tenim com a treballadora, però la resta som tots voluntaris, que som 12 persones, ens comencem a reunir a partir del setembre, octubre i fins al maig de l'any vinent, que és quan fem la fira, cada setmana fem una reunió, setmanalment. Llavors, doncs, sí, és molta feina i la veritat és que, clar, és tota de forma voluntària.
1: Això és gairebé com la programació d'una botiga de roba, no a temporada vista, gairebé, per organitzar-ho.
2: Exacte.
1: Potser un dels fets més distintius d'enguany, que molta gent ho comentava abans que passés inclús, és que el dilluns era festa. Clar, per la gent d'aquí a Cardedeu, tots sabem que, d'alguna manera, deixa'm dir-ho així entre cometes, però el dilluns és més com el dia de la gent del poble. I no tots els dies, però dilluns ens trobem més, perquè és festiu només aquí, no? Normalment, clar. Doncs els vilatans i vilatanes. Enguany, dilluns, ahir, quan a vegades a mitja tarda veient que ja es despara, es podia passar a 11:15 de la nit i encara hi havien parades recollint, que encara podien vendre alguna cosa.
2: Sí, sí, sí. Ahir va ser un dels dies forts, i és això que dius. Va coincidir amb alguna festivitat també a Barcelona i algun altre municipi, i clar, suposo que això va fer que la gent pogués aprofitar i venir. Ens vam trobar doncs, els del poble, com bé dius, que acostuma a ser així els dilluns, perquè és festiu a Cardedeu, normalment i prou, però aquesta vegada que coincidia amb Barcelona i altres, doncs, ostres, una afluència brutal. A la mostra gastronòmica, precisament, que ja és dilluns a la nit, i estem parlant de sopar dilluns a la nit, que l'endemà normalment... Sí. Segur que tothom treballa, doncs bueno, vam esgotar tot el menjar. Tots els restaurants ho van esgotar tot.
1: Escolta'm, i ara ja per cloure no podia deixar de preguntar-t'ho. Avui, per si no l'hem tingut, perdona, però sí que estic convençut que teníeu grans professionals del sector a la fira, o inclús gent que toca diversos àmbits, no? Quina percepció heu tingut després d'aquest any tan i tan dur, que sembla que tot s'hagi posat d'acord en negatiu, no? Com estan els ànims?
2: Sí, la veritat és que, clar, a la gent del sector li costa tirar endavant ja de per si, perquè és un sector que necessita molt esforços i a canvi de vegades de molt poc, i a sobre amb tots aquests entrebancs doncs els hi complica molt. La veritat és que la fira, per exemple, doncs és un punt de trobada per tots ells, que durant l'any treballen de sol a sol 7 dies pràcticament de la setmana, i costa de que puguin interactuar o que es puguin trobar i compartir doncs pensaments, no?, o problemes, i justament la fira doncs és un punt de trobada. I també doncs aquí ells poden compartir entre ells i poden xerrar. De fet, fem una gimcana de tractors pels pagesos, diguem, també, i llavors aquest pretenem que la fira sigui també per ells un punt de trobada, que tenen molt esforç, com dic. Participen a la fira de forma desinteressada i portar bestiar no és fàcil. I doncs, bueno, aquí s'han pogut trobar i compartir opinions.
1: I tant que sí, Marc. Marc Paredes, representant de l'associació de la Fira de Sant Isidre, esgotat avui, igual que tots els teus companys i companyes. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Seguim de prop, ja ho sabeu sempre, i moltes ganes de la propera edició. Així que descanseu, que us ho mereixeu.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió i per estar-hi. Moltes gràcies.
1: A reveure.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Without Me d'Eminem, i és que el raper nord-americà del 26 de maig del 2002 va publicar el seu quart àlbum d'estudi, The Eminem Show. Aquest va ser el més exitós pel que fa a les vendes i reproduccions. El 2002 va ser el més venut a més de 22 milions de còpies venudes. A The Eminem Show, a part de l'èxit de Without Me, el que estem sentint ara mateix, altres cançons s'han convertit en grans hits, que hi ha, per exemple, Superman i Till I

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Va fer un recorregut de 17 quilòmetres i avui us el començaré a desglossar. La primera parada, a l'entorn de l'antiga estació de Parets, ja s'ha construït la llosa on hi hauria l'aparcament i la nova estació i ara només queda pendent l'enderroc del pont actual de l'Avinguda Catalunya. També s'ha construït el nou viaducte de via única per damunt del riu Tenes. En aquest àmbit queda pendent el nou pont que creuarà la C-17 al nord de l'estació de Parets. També s'ha construït l'estructura del nou pont del camí del cementiri de Montmeló, que travessarà les vies, i ja s'ha deconstruït l'antic fals túnel de via única que hi havia en aquest sector. A l'entorn del circuit de Catalunya, darrere de Can Tabola, ja s'ha construït un nou pas sota les vies, i més al nord, a la recta paral·lela al circuit, són visibles els treballs per eixamplar la plataforma de la línia. I finalment, per avui, també us explicaré la part del polígon Congost de Granollers. A la recta de l'R3, paral·lela a l'avinguda Sant Julià de Granollers, ja s'ha eixamplat la traça de la línia per situar la doble via. També s'han fet els calaixos de nous passos per sota les vies. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo i en concret parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-5301 al Brull. És la segona en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformic que, segons denuncia, s'ha convertit en un circuit on els vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez.
3: L'accident va tenir lloc a 5:45 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5, prop de la font dedicada a Artur, Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els dos ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
4: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va al Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
3: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
4: El sistema el decidiran ells, no són els professionals, ni que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
3: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i del Lluçanès. Al gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de la via de la C-17 a Vic.
2: I com us explicàvem feia una hora, l'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord en més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el repte solidari ha aconseguit recaptar 303.733 euros que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com a l'acompanyament de persones malaltes i a les seves famílies. Laia de Déu, una codinenca.
5: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu era descobrir la xifra final, però també on acabava el repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres, que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu i al final era una incògnita. Això sí, al final es va desvetllar i va ser al Parc Usar, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalto.
6: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió i ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Miravet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Encodinesc.
5: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. Enguany són 9 fundacions: l'Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també ha aprofitat l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa és el codirector de l'Oncodines.
7: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de millorament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
5: La sisena edició de l'Oncodines ha comptat amb més de 1.700 participats repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar: combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
2: I com us explicàvem feia una hora, la salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Enric Rubio.
8: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent, amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
9: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada.
8: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint els senders, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Uns aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple la Núria Rodrigo.
10: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també, i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats, perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
8: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animen més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre. Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que més que uneix esport, benestar i natura, consolidant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació.
2: I Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit al ple del Consell Comarcal. Isaac Muntades.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Canal del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
11: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.
2: Són un quart d'onze del matí i, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Parlarem del com i també parlarem del per què. Però tot això sempre de la mà d'en Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles, què tal?
12: Bon dia.
2: Doncs endavant, quan vulguis.
12: Perfecte, efectivament, quan es va plantejar la idea d'una fusió entre Estilauder, que és una companyia nord-americana de, diguem-ne, una gran volada, amb Puig, que és una empresa catalana també en gran volada, però sense la mateixa capacitat de facturació que té Estilauder. La pregunta que es plantejava és què podia estar buscant, aquesta companyia americana amb una fusió amb Puig, que és una empresa que factura tres vegades menys, estem parlant d'Estilauder, que factura 15.000 milions d'euros i de Puig que en factura 5.000. No és poc, però diguem-ne, clarament tres vegades menys. No? I això, aquesta pregunta sobrevolava des del començament de les negociacions sobre aquesta concentració de dos grups de perfumeria cosmètica i trobar-hi una resposta, encara que sigui en forma d'hipòtesi, no deixa de ser un exercici que permet també, en el fons, aprofundir en l'evolució mateixa del sector en els últims anys. Anem més concretament a l'operació i després, si de cas, intentarem ampliar, diguem-ne, el focus per veure una mica què està passant en el sector de la perfumeria i la cosmètica. Estilauder arribava a les converses després de presentar uns resultats que es pot dir que eren poc esperançadors. Més enllà de perquè l'any passat va tancar l'exercici amb 1.000 milions d'euros de pèrdues i amb un descens del 8% de la facturació, La companyia nord-americana també estava afectada per un costós procés de reestructuració del deute, és una empresa fortament endeutada, i una perspectiva negativa de l'evolució futura per part de les agències internacionals de qualificació. De fet, tant Moody's com, diguem-ne, les principals agències de qualificació que hi ha internacionals li donen perspectiva negativa, és a dir, dificultats per afrontar la totalitat del gran endeutament que té. La reacció era l'habitual en aquests casos, comunicar una dràstica reducció de llocs de treball d'un 1.000 acomiadaments, que això representaria un 15% de la plantilla. Amb això, diguem-ne que es torna a posar de manifest que els mercats tenen la crueltat que tenien els antics, exigeixen sacrificis i d'aquesta manera se senten, diguem-ne, com més lleujats, i una manera de afrontar les dificultats en l'evolució de la cotització a borsa és oferir, posar a l'altar acomiadaments. És una fórmula que els experts sembla que pensen que funciona, sense pensar que aquestes persones perden fins i tot projectes de tal. Però, en fi, això és una altra qüestió. En aquesta perspectiva, i després d'una arrencada de 2026 amb millors perspectives de resultats, això és el que s'ha de dir, la companyia catalana Puig els oferia una oportunitat de visibilitat, perquè sumant els seus 5.000 milions d'euros de facturació, Estilauder s'apropava al principal esglaó del podi del sector que ocupa la francesa L'Oréal. A més, els obria més perspectives en un canal, el de la perfumeria, que complementava el punt fort de la nord-americana, que és una empresa que està més centrada en productes de tractament de la pell i en maquillatge. Aquí tenim una qüestió de complementarietat productiva, però també hi ha un factor de complementarietat geogràfica, perquè l'acord amb Puig es reduïa la dependència d'Estilauder d'un mercat com l'asiàtic, i particularment el xinès, que va estar molt més animat, per dir-ho d'alguna manera, en el passat, i en canvi l'enfortia a l'àrea europea i de l'Orient Mitjà, on Puig té més presència, i que són mercats que, en el cas europeu, potser més madur, però en el cas de l'Orient Mitjà, encara amb certes perspectives de creixement. Continuem encara en l'operació concreta. Hi havia esculls no tant d'operativa, sinó d'estructura que dificultaven l'operació. I això s'ha pogut comprovar amb el fracàs de la concentració que totes dues companyies van comunicar dijous passat quan van tancar els mercats, no? Fins ara parlàvem de quins eren els potencials positius, ara veiem quins són els elements que han portat al trencament d'aquestes negociacions. D'entrada hi ha un aspecte que és el caràcter familiar que dona origen a tots els grups. Tot i que tant un Stillauder com Puig són companyies cotitzades, i Stillauder ja ho és més històricament, Puig des de fa poc, no, només fa 2 anys, per cert, Puig va començar cotitzant a 24 euros i ara està en 15, perquè es vegi que moltes vegades la borsa tampoc... Tampoc és sempre un element de creixement immediat. S'ha de parlar sempre, quan es parla en borsa, de grans termini. El que dèiem, tot i com a part de companyies cotitzades, les famílies propietàries d'una empresa i de l'altra conserven en gran part el control de la societat. Aconseguir equilibris entre dues empreses fusionades era un repte que calia superar. A més, en un sector en el qual, a més de l'operativa interna d'innovació per mantenir vives les aspiracions d'un mercat que demana novetats constants, no? Són freqüents els acords amb terceres empreses per distribuir productes sota llicència o integrar marques, no sempre aconseguint el control absolut de les accions d'aquestes altres empreses, les quals arriben a acords de llicència o d'integració de marques. Complir els compromisos de cadascuna de les societats que es fusionava tenia de fons... perdó. Tenien a fons el risc que s'haguessin de donar grans compensacions per trencar acords o destinar molts recursos a completar operacions de compra. Fos l'opció que fos, eren previsibles grans dispendis econòmics que, sobretot, Stillauder, que, com hem dit, té un endeutament molt elevat, hauria pogut tenir dificultats per justificar davant dels seus accionistes. De fet, l'endemà del trencament de les negociacions apareixia, per exemple, el nom de la companyia britànica de maquillatge Charlotte Tilbury. Aquesta empresa forma part del grup Puig, tot i que el grup Puig no en té totes les accions. I, per tant, les clàusules sobre l'operació de compra de Puig sobre aquesta marca comportaven variacions si es produïen canvis en la propietat de la matriu. Clar, evidentment, si Puig es fusionava amb Stillauder, hi havia claríssimament canvis en aquesta societat matriu. Però negociar les condicions era sinònim d'incrementar el cost i aquest era un serrell negociador massa pronunciat. No és l'únic factor, però sí que va ser un factor important, saber que probablement aquests acords haurien comportat encara més despesa més enllà de la que ja comportava directament la fusió de les dues empreses. El resultat final ha estat, de moment, més devastador per Puig que per Stillauder, devastador els parquets. Però això no deixa de ser el motiu no deixa de ser la percepció que tenien els mercats. Quan en una operació hi ha una empresa 3 vegades més gran que l'altra, la percepció és que la principal, que factura 15.000 milions en aquest cas, sobre la que factura 5.000, és qui compra la petita. Així, es va percebre des del mes de març, es comunicava l'obertura de negociacions. Llavors Puig es va disparar i Stillauder va perdre capitalització. El que va passar divendres, i en part també dimarts, és que les dues companyies tornaven, un cop comunicat que no es fusionarien, els preus inicials dels passes. Un factor de correcció. Una fusió del nivell de la que s'explorava per crear el segon grup mundial de la perfumeria i de la cosmètica és també un indicador que el sector viu un procés de canvi. Els problemes que es posen de manifest amb l'interès de Stillauder per guanyar notorietat, diversitat productiva i abast geogràfic no són únics. Un altre dels grans operadors del sector, Coty, també està immers en un plantejament de canvis estructurals. La vella estratègia d'operar indiferentment en els canals del luxe i en els de gran consum, que significa ser equiparable a la dita de posar els ous en diferents cistells, no dona actualment els mateixos resultats que en el passat. Per això, aquesta empresa, Coty, té en cartera la venda d'algunes de les seves marques i en concret les de grans consum, sense que, de moment, els pretendents que han sortit resultin prou convenients per la companyia o almenys així és en aparença perquè no s'ha tancat cap operació. Stillauder, Coty, en menor mesura Puig, demostren que l'atractiu que en el passat tenia el sector de la cosmètica i la perfumeria tendeix, si no, a evaporar-se, sí, a matisar-se. Els marges de beneficis de les grans empreses de perfumeria són actualment menors que en el passat i la narrativa de l'exclusivitat que arrossegava aquest sector se superposa en un món amb més pes de la tecnologia, amb influència sobre la tecnologia aquesta, diguem-ne, té influència sobre els canals de venda i amb una producció necessitada d'innovacions amb un cert rigor científic. També està afectada per les regulacions del mercat i fins i tot per les traves arancelàries, com s'ha vist en els últims mesos. Canvis profunds que afecten la mateixa distribució amb competidors en el canal de venda, que poden ser fins i tot grans superfícies. Cal no oblidar que a l'estat espanyol el principal venedor de cosmètica és Mercadona, i també aquests canvis afecten a la difusió dels productes cap als consumidors. Fa uns anys, associar una marca a una cara famosa en campanyes o mitjans de comunicació, però ara hi ha prescriptores que arriben directament a la pantalla del mòbil, no sempre sota el control de les mateixes marques. Una manera de democratitzar, per dir-ho d'alguna manera senzilla. No? La fidelitat del consumidor a una marca concreta té actualment moltes vies per escapar-se. I la perfumeria, que en el passat havia tingut prou a vendre emocions i estils de vida, en l'actualitat també és una qüestió d'algoritmes i de cadenes de distribució. La prosa, com es pot comprovar, està vencent la poesia, i per això, perquè hi ha menys poesia, el sector perd glamour als parquets.
2: Doncs, Joan Carles, moltes gràcies avui per parlar-nos sobre aquest trencament de negociacions entre Estée Lauder i Puig, per explicar-nos i analitzar-nos el motiu. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema econòmic. Gràcies, Joan Carles.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Que vagi molt bé. I nosaltres, ja sabeu, després de publicitat tocarà tenir aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Ja sabeu que nosaltres comentem què s'hi cou a Twitter i després tindrem la tertúlia del Traster, aquesta tertúlia més estesa d'estar per casa amb els companys del Territori 17, amb l'Andreu Jiménez, l'Enric Rubió, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa. Però tot això després...
0: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs bon dia, Guillem, què tal?
2: Des del dijous, que no podíem tocar-nos,
1: sí.
2: Que no... Com passa el temps, eh?
1: Com passa el temps, com passa les setmanes? És que llavors ho pensem, per què passa tan ràpid el temps? Doncs mira...
2: Perquè ens ho passem bé.
1: Exacte.
3: Perquè ha de passar ràpid.
2: No, sí, no. Sempre passa ràpid.
1: Però bueno, quan... en alguns moments no, eh?
3: No,
2: però quan mires enrere en perspectiva sempre dius, ostres, ja fa 3 mesos que, o ja fa una setmana que, o ja fa 10 dies que...
1: Ja fa 5 mesos que vam començar l'any, gairebé 6.
2: Correcte.
1: O sigui...
2: Estem a punt d'arribar a la...
3: Ja estem a la meitat
1: d'any. A l'Equador, eh? A l'Equador,
2: sí,
1: de l'any.
2: Quan acabem el juny serà Equador d'aquest 2026, ja.
1: Mare que meva. Fort. Mare nervis, meva. Nervis.
2: I va, com que estem ja a finals de maig, ens arriben piulades com aquesta d'en Pep, que ens diu avui... Un dia arriba la primera mosca dins de casa. Després el primer cafè amb gel. Més tard la primera copa de vi rosat en una terrassa. I finalment el primer capítol tonto de temps de silenci a l'hora de la migdiada. L'estiu és una estació, sí, però aterra com un estat d'ànim.
3: I s'ha deixat... Bueno, una cosa negativa, eh?
2: Sí?
3: Els mosquits.
2: Sí.
1: Sí.
2: Mira,
1: sí.
2: Ahir
1: cert.
2: A casa vaig haver d'obrir totes les finestres possibles que hi havia allà perquè fotia una calor que no s'aguantava. Van venir uns amics i vam jugar al joc de a veure qui caça la primera mosca. Així perquè
1: a mi
2: era...
1: m'està picant tot ara, pensant... Sí. Jo ja tinc picades, de mosquit, i mira que no solo tenir picades.
2: Doncs imagina't el que ens queda. Va, l'Albert ens comparteix la següent reflexió. Diu avui que es veu que la gent tenia moltes ganes que arribés l'estiu. Deu ser que no han d'herbassejar la ceba. No sé què vol dir això, però fa molt mala pinta.
1: Deu ser alguna cosa relacionada del camp, exacte.
2: Alguna cosa.
3: I tant.
2: Va, i aquest usuari ens deixa una altra pregunta a l'aire. Comenta, en quin moment he de dormir amb l'aire posat si fa 4 dies estàvem a 12 graus? Doncs mira que el temps és molt capritxós. Fa calor.
1: Però crec que fa menys dies, perquè, o sigui,
3: literalment
1: va ser de 3... O sigui, la diferència de 3 dies era de dormir amb nòrdic a dormir sense nòrdic.
2: Correcte, correcte. Va, i en honor al nostre company Marcel Puig, ahir era un dia de platja, sí o sí.
3: Sí, sí. Sí. Marcel Puig.
2: Però
1: Marcel Puig.
2: Però anar a la platja no sempre té bons resultats. De fet, l'Àlex ens diu això. Una cosa, avui he anat a la platja. Entre que m'ha sortit el parasol volant, els guiris, la puta sorra i el sol, no hi torno mai més. És un lloc que no està fet per mi. Piscina o barbària. Esteu piradíssims els que preferiu la platja.
1: Què sou més? Va, de piscina. Ja toca aquest debat. Piscina
2: depèn.
1: O platja?
2: Depèn. Jo crec que hi ha... O sigui,
3: exacte.
2: Hi ha un moment del dia que et porta cap a la piscina, que és més al matí, segurament, perquè així ja te'n vas a dinar i no t'has de treure sorra, no has de fer cosa.
1: Sí.
2: Però jo crec que el vespre... Tarda vespre és més hora de...
3: És que jo
2: de
3: crec...
2: platja. Perquè llavors ja pots empalmar amb un passeig marítim, ja pots empalmar amb alguna cosa.
3: Per mi el temps, o sigui, segons l'hora que sigui, no em va la funció de quin lloc està. És més el context.
2: La sensació,
3: tot.
2: No?
3: La sensació.
1: Jo crec que estic més amb l'Andreu, eh?
3: Que sigui,
2: sí?
3: És que si platja fina, uf, posa'm una piscina. Ara, platjat així, amb l'aigua...
1: Una caleta amb roques grans.
3: Sí, la sorra més gruixudeta...
1: Ai, que finet és l'Andreu.
3: Molt finet.
2: Molt finet, va. Mare de Déu, Andreu. Va, bona piulada d'aquest usuari. Crec que és un sentiment que molta gent pot compartir. Atenció, eh? Ens diu, m'agrada el gimnàs perquè veure tots els dies les mateixes 7 persones i no parlar-se mai és exactament el tipus de socialització que gaudeix.
1: Està molt bé, eh?
3: Això passa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. O que tens la mateixa conversa de...
3: Ei, conversa d'ascensor.
2: Tot bé, sí. Els pares,
1: sí, sí.
2: Bé, sí.
1: És que ni això, eh, rotllo... Hola.
3: Quina calor,
1: eh? Uf, quina calor, eh? Sí, sí.
2: Va, us procedeixo a llegir una piulada que m'ha fet molta gràcia, especialment avui.
1: A veure.
2: Ens escriuen, he cridat Enzo en un parc i s'ha girat fins i tot el tobogan.
1: em sap molt greu, però no m'agrada gens aquest nom.
3: Enzo Fernández.
2: Quanta gent coneixes que es diu Enzo?
1: Per sort, poca.
2: Jo crec que una persona conec.
3: Jo
1: com
3: que...
1: molt, tres nens, potser.
3: Una,
1: o dos nens,
3: però
1: dos
3: si
1: infants.
3: No són...
1: Adults, no.
3: A veure, nom d'Enzo no és una persona amb 8 cognoms catalans.
2: No, ni una persona que tingui 80 anys, tampoc.
1: Tampoc.
2: Va, anem per coses importants. L'Albert ens fa una primera entrada així. Diu, suposo que el fet que el rei sigui el protagonista de l'anunci de la convocatòria de la selecció espanyola és un exemple clar que mai s'ha de barrejar futbol i política.
3: És un clar...

0: Exemple de que em confirma més la meva postura de si anar o no anar amb la selecció espanyola.
1: Va, dels noms de la llista, Andreu de la selecció, tothom en té la seva opinió. Ens diuen avui, jo també penso que Hausen és molt millor que Cubarsí i Eric i crec que no només hauria d'anar al Mundial, sinó a més hauria de ser titular tots els partits i que l'Eric i en Cubarsí tornin cap a casa.
0: És millor si juguen Cubarsí i Eric García amb una cama, allà sí que és millor, però amb dues cames no.
1: Perfecte, va, i en Sergi se'n va a les dades per fer la seva valoració. Ens escriu, només 9 jugadors del Madrid en un Mundial de 48 equips, però la culpa és del seleccionador d'Espanya. Diu, molts viuen al món de Yupi.
0: Sí.
2: M'he perdut aquí.
0: Per...
1: Ahir, històric, o sigui, ahir es va fer l'anunci de...
2: Sí, això vaig ser conscient.
1: Doncs no hi ha cap jugador espanyol que jugui al Real Madrid que vagi convocat pel seleccionador espanyol, que és un fet històric.
0: És la primera vegada que passa que cap jugador del Madrid va a un Mundial amb Espanya.
2: No hi ha cap jugador del Madrid?
1: Del Madrid, amb la convocatòria d'Espanya, cap.
0: No.
1: I amb els 48 equips del Mundial, 48 seleccions del Mundial, de moment confirmats n'hi ha 9. Que és una xifra molt baixa.
0: Poc.
1: Una xifra molt baixa.
2: Ostres, uau.
0: Perquè Camavinga no va.
1: Correcte, correcte. Va, bon comentari de persona gran que avui ens diu hi ha un plaer adult del qual ningú presumeix. Diu, acabar un tràmit sense que et falti cap paper.
2: 100%. Ojo, aquesta,
0: eh? Com, perdó?
2: 100%, 100%.
1: Allò que quan vas a fer un tràmit i et diuen ara dona'm el registre de no sé què, ara una fotocòpia o no sé quantos, ara el tal.
0: No.
1: Portar-ho tot i poder-ho entregar... Ostres,
2: bueno, no sé si heu vist Vinagreta, que hi ha un gag...
1: No l'he vist.
2: Doncs hi ha, sí, però hi ha un gag que literalment
1: és... Hi ha un personatge.
2: O sigui, ens defineix a tots quan fem tràmits burocràtics de... Sí, això, això, això, t'hi plau.
1: I llavors resulta que no... Que està tancat...
2: Estan prenent el pèl, pobret.
1: O que és l'hora d'esmorzar. Va, i acabarem amb una consulta de la Marta, una consulta per l'Ona, que potser és més experta, no sé. Ens diu... Si estic parlant amb una persona i ha mirat la meva història més de 3 vegades repetidament, és normal? Diu, és per una amiga.
2: No, no és normal.
1: Per tant, el consell
0: és... Però li falta donar-li el cor.
1: Sí?
2: Sí, el cor ho diu tot, eh?
0: El cor és un abans i després.
2: Perquè al final, realment, mirar la història no...
1: No és tan significatiu,
2: no? A veure,
1: no?
2: Si la veu a primera hora del matí, la torna a mirar a la tarda i la torna a mirar a la nit, fes-t'ho mirar.
1: És que hi ha una intenció, no, aquí?
2: Sí.
1: És que hi ha una intenció. Doncs Marta, posa-li un cor, va, i així...
2: Tira-li un like,
1: ja està,
2: va.
1: Vinga.
2: Doncs va, Guillem.
1: Demà més i millor. Perfecte.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu,
2: fins ara. Passen 7 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de la tertúlia d'Estar per casa.
3: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa del Territori 17.
2: Doncs bé, un dimarts més a la tertúlia del Traster, tertúlia d'Estar per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio, l'Isaac Muntades, no em deixaré tampoc a l'Andreu Jiménez, i jo mateixa, què tal, com esteu?
4: Molt bé.
5: Bé, bé.
2: Com porteu aquesta calor?
6: Ah, no, i això bé.
2: Sí?
6: És el que menys em preocupa. Sí, la veritat és que sí.
4: Sí, ens hauria de preocupar el fet que no pararà fins al novembre, però ara mateix s'aguanta bé.
2: Uf, és veritat,
0: sí,
2: això, eh?
0: Sí, això és el problema.
2: Ha començat relativament tard, perquè ha estat fent més o menys entretemps fins ara al maig, però ara se'ns ha acabat, eh? Aquesta treva no... Sí.
4: I,
2: ja no durarà per
4: més. Carrers, sí, com es nota carrers i places, eh? No sé si vau sortir ahir cap a la tarda o així pels vostres pobles, però bé, aquí, abans ho hem comentat a l'entrevista, sí que era Santa Isidre, però la gentada que es veia pels carrers dels centres i tot, ostres, això els negocis de bars, restaurants, gelateries ho estan notant.
0: Agrada, això, eh?
4: Sí. I tant.
2: I ve de gust, eh? Sí, totalment. Bé, què us ho expliqueu vosaltres?
4: Bé, tot dia...
6: Si et dic la veritat, és que no puc més. Jo estic mentalment saturada, estic amb el TFG i t'ho juro que tinc unes ganes d'acabar-lo i no l'acabo fins al desembre.
2: I això no com és? Que fins al desembre?
6: Perquè la UOC està dividit per sort en 2 semestres, que és com un any sencer d'universitat, saps? Aleshores jo l'he començat aquest semestre i l'acabo el següent.
2: Ostres.
6: Però...
2: O sigui, a l'estiu et tocarà pringar una mica amb el TFG?
6: Espero que no gaire. O sigui, espero que tan sols hagi d'analitzar el que he d'analitzar i parlar amb gent que m'interessa molt parlar-hi, bàsicament. Espero que només hagi de fer això o inclús que algunes coses es pugui fer el setembre.
2: Veus?
6: Però ja està.
2: Es pot saber, Laia, de què fas el TFG?
6: Sí.
4: S'ha de saber, s'ha de saber, és un tema molt interessant.
6: Vale, o sigui, literalment el títol és Dones i extrema dreta, representació i discurs polític, analitzant el discurs de Sílvia Orriols i Giorgia Meloni.
2: Tens teca per analitzar, Laio? Vull dir que...
6: Sí.
2: No et quedaràs sense paraules, tampoc.
6: No,
4: temporada que ve pots fer una secció sobre això.
2: Desclosant el TFG de la Laio.
6: Exacte. Sí, exacte. Puc parlar, puc fer-me una secció de com avança el meu TFG. No, la qüestió és que costa molt discernir entre la Laia persona individual i la Laia persona estudiant i acadèmica. És el que més m'està costant, al final. Però bé, per la resta bé. No passa res.
2: Per la resta bé. I la resta com aneu?
4: Bé, doncs mira, com dèiem, venint d'un cap de setmana d'aquí de... Cardeu molt mogut, ha estat un cap de setmana de fira, esplendorós, podríem dir. De fet, a la Fira Sant Isidre tothom es pensava que hi hauria, vindria cap a caiguda, no per cap mala gestió ni res, sinó perquè, clar, Fira Sant Isidre és bestiar i no teníem ni boví ni porcí. Segurament els vostres pobles, que si heu tingut Sant Isidre o Sant Pons o aquests esdeveniments, també ho haureu notat, però realment ha estat un... sigui per la meteorologia, sigui perquè, pel que sigui, però ha estat un èxit d'assistència. De fet, jo ho dèiem altres anys, el dilluns, clar, aquí a Cardeu sempre és festiu, però no passa a la resta de Catalunya, o no tot arreu. En canvi, enguany, a les restes d'emissores, segurament, si no totes gairebé, doncs teníem també festiu, i això s'ha notat molt, que tenia molta gent de Barcelona. De fet, les parades normalment es recollien altres anys, 5-6 de tarda, ja veus que estava tot recollit. Enguany, jo tornava a peu cap al cotxe, perquè déu-n'hi-do com costa, perquè aquests dies, cap a 11:15 de la nit, i encara podies comprar alguna cosa a les parades, 11:15 de la nit d'un dilluns, eh? Estem parlant que encara hi havia centenars de persones, sí, voltant per allà, vull dir que no és centre a Barcelona, i realment, bé, sí que, clar, no han hagut els concursos de boví, sí que va haver concurs d'aquí, de cavalls, on va haver un petit incident d'un cavall que va sortir galopant a través del públic, però res, es va trencar un acord de coses que passen realment, era un poltre que es va desbocar i es va trencar l'acord de que la regna amb la que l'agafaven, i bé, va sortir galopant cap a la llibertat fins a posar-se pobret a la seva quadra, però res, no es va haver de lamentar res, i això, una gentada que feia por, la veritat és que sí.
0: Però aquesta fira, Enric, sempre cau quan hi ha la segona Pasqua o no?
4: Sí, sempre cau a... Bueno, en principi sempre és el penúltim cap de setmana del mes de maig i s'enquadra amb Sant Isidre, d'alguna manera, eh? S'enquadra amb el següent cap de setmana de Sant Isidre, en principi, llavors sempre comencem el divendres. Dijous hi ha algun acte, alguna presentació, però res, no a la pròpia fira, i divendres quan està pròpiament tot obert. Pensem que l'espai ocupa hectàrees, perquè tenim tant zones d'exposicions que són uns camps que estan adaptats aquí, tenim passejos, tenim places, és... un punt on es tallen carreteres principals que passen per carretera, inclús per anades de pobles més amunt fins a Granollers, per tant, grans artèries queden completament tallades durant 3 dies per poder donar cabuda a tot això, no? I sí que realment, doncs, bé, des de ramaderia era un any important, més que mai, potser, inclús per això que diem, no?, que hi havia sempre la vista posada en aquest exocap, però no s'ha notat. Hi havien posat, doncs, una vaca, doncs, com de cartró pluma, no?, on els nens podien munyir i coses d'aquest estil, no?, perquè, evidentment, no hi havia els animals, però sí que s'ha pogut veure, doncs, conill, cabra, aquí, ponis, someres, ases, etc. I bé, la veritat és que ha estat una festassa.
2: Bastant semblant al que vam viure nosaltres al Mercat del Ram, que vull dir, també, o sigui, el pol principal és el bestiar, i aquest any tampoc no hi havia bestiar, el principal que era el porcí, el boví tampoc hi era, i per tant es va haver de reinventar també, com tu deies, no? També amb imatges de cartró, que també és una altra manera com de...
0: Amb tas de carn de vedella, no?
2: Amb tastos de carn, també així. Vull
4: dir que... Aquesta pedagogia, no?
2: Exacte, és pedagogia, sí, que també, doncs, és una altra manera de veure, doncs, el Mercat del Ram, que també va anar molt bé, sí. Vull dir que perquè
4: s'ha dit bé. Clar, vosaltres ho vau tenir més cardat perquè era molt més proper a tot el que va passar.
2: Exacte.
4: Evidentment, encara tenint restriccions, però clar, la gent, sembla que quan s'oblida una mica de les coses, doncs que no ho té en compte, però segurament si haguéssim fet una fira ramadera, independentment que no haguessin vingut porcs quan va petar tot allò de Collserola, la gent no hauria volgut, encara que no tingui cap tipus de perillositat, no? Però bueno, aquests alarmismes, no?, que a vegades es fan per xarxes i així, llavors vosaltres, ostres, estàveu molt propers i entenc que es deuria hauria... que es deuria patir. Suposo que tenien recursos, no?, també per jocs infantils, per nens,
2: sí,
4: així,
2: clar,
4: no?
2: Sí, clar, també hi havia la Casa de Pagès, que era com aquest espai que simulava una granja, no?, també, doncs, vull dir, sí que hi havia altre tipus de, per exemple, hi havia gallines, pollets, oques i tot aquest tipus de bestia aviar, sí que hi era, però també, doncs, això, reinventar-se, com també la Festa dels Tonis, també, s'han hagut de reinventar, perquè, clar, també, doncs, no, també és una festa dedicada al bestiar i tampoc hi havia bestiar. Vull dir que s'haurà d'anar també surfejant tot aquest tema. I Isaac, vosaltres aquí al Ripollès també, no? Vull dir, també teniu diverses fires on el bestiar també és clau.
5: Sí, no, bueno, el que passa és que sí que, ara que deia l'Enric això de Sant Isidre, aquí a Sant Isidre també es fan activitats, aquí a Sant Joan, precisament, es fa la Fira Sant Isidre, que reparteix una mica entre el dia 1 i després al cap d'una quinzena de dies, doncs... es tornen a fer activitats i vam tenir el primer concurs del cavall pirinenc català que es feia aquí a Sant Joan de les Baderes. Normalment se'n fa un de tardor que es fa a Llanars, que aquest és un clàssic del calendari de cada temporada, que aproximadament és un mes després de la tria de festes que tenim, doncs, a l'octubre, no?, que és la tria de mulats, com deia l'Enric, el 13 d'octubre, el 15 és la fira de Santa Teresa i de l'Ovella, I una setmana abans d'aquestes hi ha la de Ribes de Freser, no?, la Fira del Bestiar. Vull dir que aquesta sí que l'any passat ens va enganxar de ple, vull dir, no es van poder fer, si ho recordeu, perquè ens va atrapar tota la pesta porcina i tot plegat, i, bueno, i tot aquests merders.
4: El mateix mes, no, Isaac, si no recordo malament, va ser just
5: els
4: vols.
5: De fet, la de la Fira del Bestiar Ribes es va saber que se suspenia un dia abans. Sí. Vull dir que va ser molt, molt justet. I en el cas d'això, doncs, d'aquesta de Sant Joan, clar, és bestiar aquí, vull dir, són cavalls, llavors no hi havia problemes i es va fer molt èxit i les que en principi són de cavalls no hi hauria d'haver problema aquest any. Perquè, a més, si ho recordeu bé, clar, moltes explotacions, per exemple, la tria de mulats, venen del mateix Ripollès, per exemple. Sí. Vull dir que no hi ha...
4: Bé, és on hi ha més concentració, no? D'això no.
5: Sí.
4: No tinc cap dada, però realment el Ripollès, a nivell de mulats, no?, seria a nivell català, bueno, català i referent a la resta del territori peninsular, però és el gran punt, no?, el bressol, d'alguna manera.
5: És que totes són d'allà, a més de Molló, d'Espinavell, de, bueno, Ginestosa, tots els barris i també de Camprodon, vull dir, és les 13 explotacions que hi van cada any, més o menys, són totes d'allà.
4: Això també és curiós, perquè el fet que sigui aquella zona també conforma un paisatge, eh? És a dir, el paisatge d'aquella zona és molt característic, no? Hi ha grans pastures a gran alçada, etc. Està molt, molt treballat i, clar, això també, veient clarament com els diferents tipus de bestiar formula aquest mosaic diferent a cada zona on estàs, no?, d'alguna manera, i és una cosa molt visible en aquests viaranys.
5: Sí, sí.
4: I per aquí, Vic, quina és la propera fira que teniu així potent? Well, perquè Vic és ciutat de fires, eh? Aquí carrer tenim molta cosa, però mare Déu Santíssima, Vic, quan no sortiu d'una, n'esteu una altra.
2: Doncs mira, avui hem parlat amb la Bet Piella, que ha vingut aquí al Territori 17, i hem parlat del So de les Cases, que crec que és una fira en si, perquè és com un microfestival, però molt petit, perquè, no sé si heu sentit l'entrevista, però bàsicament portar música, art i... o sigui, tant, diguéssim, arts escèniques com també art contemporani, a espais emblemàtics de la ciutat de Vic. Per exemple, moltes cases o molts espais que estan tancats al públic durant l'any, perquè són particulars, però que òbviament tenen, doncs, una història darrere, sobre el nou públic, i doncs allà, doncs, hi ha, per exemple, doncs, concerts per exemple, d'artistes coneguts o no tan coneguts. Trobo que és una iniciativa superxula, sí. Com deia la Bet, és que ella sàpiga, no s'havia fet anteriorment a cap altre municipi, pot ser que sí o pot ser que no. I, per exemple, a Rupit ara s'està fent el So de les Pedres, que seria una iniciativa similar, però no sé, trobo que és com un microfestival així xulo, i ella deia que és tan petit i ha de ser d'un format tan íntim que diu no ho vull dir molt alt tampoc, perquè ha de com continuar sent així, com diguéssim, no secret, però com de petit format, i trobo que és xulo.
0: Sí, perquè si no hi sabem què passa aquí a Vic.
2: Sí, si no aquí
0: a Vic. Amb les fires.
2: Sí. Exacte.
4: Sí, sí, que a la mínima es desmadre tot, eh?
2: Sí.
4: No, però aquestes iniciatives són molt maques. Jo havia viscut un poble de Conca Barberà molt petitó de 30 habitants i ara fan un... No és el mateix, però exactament. Sí que obren les cases, no? Són cases medievals i el que ha fet és donar molt valor afegit a un patrimoni que la gent desconeix per complet, perquè és el que tu dius, Ona. És patrimoni que sempre està tancat, no? Perquè és privat i no l'has vist a l'interior ni t'imagines, com passa moltes vegades a carrers vells de poble, que veus petites cases estretes i s'obren les portes, cap enrere tens uns patis i una arquitectura increïble. Mm-hmm. I d'alguna manera és posar en valor, doncs, aquest patrimoni de les diversos pobles i ciutats que tantes vegades desconeixem, no? I el fet de conèixer-lo també d'alguna manera vol dir estimar-ho, i estimar-ho vol dir després fer per conservar-ho, que és el que necessitem.
2: Exacte. Tot plegat. I la Bet deia, explicava també que al final, o sigui, clar, perquè al final hem de parlar, doncs, amb els propietaris de les cases, que al principi com costa una mica, perquè, és a dir, és de petit format, però la Bet contava que en total, entre tots els dies i tot, eren unes 11.000 persones que podien com formar part d'aquesta... Tio. Vull dir que és petit, però no és tan petit comparat amb Vic. 11.000 persones són poques, no?
4: Però quantes cases són?
2: Clar, són 14 espais, 3 dies diferents, em sembla.
4: Déu-n'hi-do els espais, perquè, clar, si dividim 11.000 entre 14, sí que no és una macrofestival, però tampoc és que tinguis 15 persones a la sala d'estar de casa.
0: No, tingent.
2: I, clar, la gent, els propietaris deien com que els hi xoca, però llavors, òbviament, doncs, l'Ajuntament els acompanya i al final, doncs, no es posen a dintre el menjador de casa teva, però vull dir que si tenen un espai així, doncs, també és com... bonic poder-lo compartir amb la resta de persones que viuen aquí a Vic. I també hi ha un altre festival que m'agradaria comentar, que no és a Vic, que és a Torelló, que és el Festus. Ep. Que també aquesta setmana parlarem amb ells, que és un festival d'arts al carrer, que hi vaig poder anar l'any passat, i la veritat és que també és molt guai, són com propostes, doncs, potser més alternatives, i totes són al carrer, algunes són al Teatre Sirvianum, però la majoria són obertes al carrer. Òbviament també, com el so de les cases, són propostes gratuïtes, per tant també és un plus això, doncs, que tothom pugui accedir a la cultura, això és un gran punt. I també, doncs, si us agrada tot el tema d'arts contemporànies, cultura i tal, doncs veniu cap a la comarca d'Osona. Òbviament que tenim moltíssimes coses, com també les vostres comarques, eh?
4: I tant. Quin plaer fer ràdio, perquè no sé si us passa a vosaltres, però jo, des que faig ràdio, jo creia que estava molt vinculat a la cultura del meu territori, però des que faig ràdio te n'adones que cada dia, inclús en mateixos municipis, es solapen coses, i tot el que podem arribar a conèixer gràcies a aquesta professió, no?, que duem a terme, que crec que és un privilegi que poca gent s'imagina el regal que arribem a tenir.
6: Mm. Home, sí, jo crec que jo, que sóc la que menys temps porto, i també la que menys temps porto vivint, doncs, al Vallès Oriental, no? Gràcies a això també estic coneguent, doncs, moltes activitats. Vull dir, aquí a Sant Feliu no sabia que feien tantes coses, i de cop fan com moltes coses. És com que...
0: La Fira del Rellotge.
2: La Fira del Rellotge. Sí.
5: N'hi ha de bones, de fira. Sí. Aquí el mes de maig, el Ripollès, ja ho sabeu, és un mes també molt potent, no?, perquè... tens festes majors, però tens fires molt tradicionals també, vull dir que com el casament a pagès i la festa de llana, que això és la fira més tradicional per antonomàsia, jo crec, de totes les fires, perquè tens tradició ramadera i tradició cultural i folklòrica, no? Vull dir que i és un no parar, eh? Vull dir, cada setmana, Déu-n'hi-do. Són pobles bastant actius culturalment aquí, eh? Encara que siguem petits.
2: A Ripollès passen coses.
5: Sí, passen moltes
4: coses. I quan
5: és
4: aquesta fira, Isaac, has dit? Quan és o va ser?
5: No, el casament a pagès i la festa de llana és una setmana sempre després de la festa major de Sant Eudald. Per tant, cau més o menys entre el 17 i el 19 de maig, més o menys, cada any, suposo. Aproximadament, eh?
2: Veu tenir ala de parellada, eh, per aquí, Isaac?
5: Sí, vam tenir ala de parellada, que era la padrina d'honor. Cada any hi ha padrins d'honor. I aquest any tenim en Jordi Tarrés, que és 7 vegades campió del món de trial.
4: Quasi res, eh?
5: Que va ser, exacte. Bueno, comparat amb en Toni Bou, que en té 40.
4: Ja, però és que allò ja és una cosa que dius.
5: Sí. Doncs vam tenir-los de padrins, i fa gràcia perquè cada any venen dues persones famoses.
4: Dues,
5: realment, eh? Sí, sempre un home i una dona, que fan de padrins d'honor de la parella, que en aquest cas era una parella real de nuvis, eh? Que això també és un tema a tractar, que a vegades són actors... perquè no cada any es pot casar algú que vulgui casar-se, però a vegades sí, i aquest any la parella era real, i de fet eren de Can de Bànol, la parella.
2: Ah. Ostres, quina oportunitat.
4: Una moguda,
2: doncs.
4: Ho recordes, sí, sí. De per vida, per viure malament.
5: Sí, sí.
0: Isaac,
5: casament, sí.
0: Avui a ple, no?
5: Avui ha ple de Ripoll.
4: Estava tranquil, pobre Isaac. No hi havia de pensar fins aquí un parell d'hores.
5: No, però és un ple que canvia les coses perquè no prenen possessió els regidors del PSC.
0: Ah, no?
5: De moment.
2: Ui?
5: No, suposo que no haurà arribat la credencial, entenc jo. Tampoc ens han dit massa santíssim. Res més.
4: Ostres. Penseu que no estem ni en precampanya, eh? O sigui,
5: veurem,
4: que...
5: veurem si hi ha alguna cosa més, però en principi no... I, per tant, veient una mica l'ordre del dia, en principi hauria de ser un ple... Quan dic ple de tràmit a Ripoll vol dir que et menjaràs 2 hores mínim, eh? Però serà... No arribarem a les 12, en principi.
4: Isaac, sigues sincer. Portes sí. micro o portes micro i crispetes quan vas als plens de Ripoll?
5: Jo, els dos últims hi he anat allà, perquè sempre me'ls mirava pel YouTube, però els dos últims, i aquest també, si haguéssim pres posició, hagués anat. Però jo me'ls miro des de casa i... I la veritat és que són molt divertits, eh? Vull dir, tenen moments molt hilarants. I estan allà, realment, també veus més coses, perquè, clar, veus el públic i tal, però, ostres, jo prefereixo veure'ls des de casa, eh, també. Perquè pots marxar en algun moment si parlen d'alguna cosa que no t'interessa, perquè, bueno...
4: Sí, el problema és que després, quan has de fer la notícia, ostres, si sí. t'has perdut alguna cosa i te l'has de menjar de nou sencer, dius, me caso... Segur que us ha passat alguna vegada...
5: Ja tinc espies allà que em diuen què passa i això, però no, molt bé. Aviam avui.
4: L'Isaac té tota una trama muntada, eh? D'informadors, per això ens porta cada dia tan bona informació.
5: Sí. No, la premsa d'allà, cap de premsa de l'Ajuntament de Ripoll, que és un crac, i ens ajuda molt, la veritat. Mm.
2: Doncs queden 2 minutets, no sé si voleu parlar comentar algun altre tema. Sempre ens passa que llavors tenim temes que ens voldrien allargar 10 minuts, però...
6: Clar, és que bueno, és això, saps? És que obrir un meló és complicat ara mateix. Sí. Amb 2 minuts és...
4: És complexa, però parlant de plens, sessió plenària, a veure què passa aquí a Cardedeu, que serà aquesta... No, a la setmana, dijous que ve, perquè l'últim cop ens van obligar a identificar-nos amb el DNI.
6: Què?
2: Ah, sí?
4: De la radiotelevisió, sí. I bé, deien que no havia estat porta tancada, però no va poder entrar ningú, perquè porta tancada s'ha de decretar, l'únic que les portes estan tancades en clau. Llavors, una cosa és porta tancada com a concepte i l'altra porta tancada físicament, no?
6: Ja.
4: Hi ha bastant merder, no, i així que veurem què passa.
6: Sí. Uau, em sembla molt fort que s'estigui arribant això.
5: Sí. Que no es pot tancar, en teoria, un ple, vull dir, no. Públics.
4: Es pot, però prèviament decretat, avisat, i en principi si hi ha hagut algun tipus de problemàtica. Mira, el proper trasteu us en portaré d'això. Ja farem alguna notícia, perquè sí, va ser una mica complexa, és això. Ah. No? No, sabien que estava tancada en clau, si la gent que volia pot entrar, però clar, estava tancada en clau. Llavors, com que no s'havia decretat, tampoc es podia acusar l'Ajuntament de que hagués decretat la porta tancada, no? Una mica surrealista. I sí, van demanar identificació a la policia local a l'entrada. No només van demanar identificació, sinó que es van anotar els nostres dades personals del DNI de Ràdio Televisió Cardedeu de quan vam accedir-hi. No només nosaltres, sinó els que entraven, però clar, nosaltres anem com a mitjà, i de fet anem a cobrir això com un servei a l'Ajuntament.
2: Ostres.
6: Collons.
2: Doncs Enric, ens en portes més la setmana que ve d'aquest tema, que també donarà per si. Doncs,
4: espero no arribar tonyinat.
2: Exacte. Doncs amb això ens quedem al territori 17 d'avui. Moltes gràcies a Enric, Isaac, Lai, Andreu i jo mateixa per aquest traster. I res, nosaltres hi tornarem demà puntuals a les 9 del matí. Que en tingueu molt bon dia.
6: Ciao.
5: Adéu.

Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riudarenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: This next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please make a big, big welcome to Charango.
4: Saltarem la ciutat de les tristos.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
2: Va ser el que ha fet que l'equip creixés, saps? Que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, Són els dos puntals més grans que hi ha a dintre l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant, perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip d'anar a jugar i punto, no, aquest any han anat a competir.
1: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Del Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant. La simbiosi entre jugadors de Ribes, Ripoll i algun de Can de Bànol ha servit per confeccionar una plantilla de quilòmetre zero molt competitiva, amb molta ambició i que omple el pavelló cada cap de setmana. Monge està confiat per l'any vinent.
2: Jo tinc molta il·lusió i jo quasi bé puc dir que és un equip per... Si continuem amb aquesta dinàmica, clar, ens va costar molt l'any quan vam començar la temporada, clar, adaptar el David Martín, el Carlón, l'Arnau, el Roc, o l'Enric Monge, clar, adaptar-los amb els altres jugadors. Però, clar, ara està engranant. I més a més, podem fer, diguéssim, un pas més endavant a segona catalana. I jo, ojalà no m'equivoqui, però jo crec que podem lluitar pels 5 primers puestos de segona.
1: La temporada que ve, els ribetans esperen continuar amb la bona dinàmica d'aquesta.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A Catalunya, el suïcidi és la segona causa de mort entre les persones joves de 15 a 29 anys, un problema de salut pública que va en augment. La poca estabilitat, la incertesa de cara al futur, la incomprensió social, l'aïllament, la pressió de les xarxes socials, el canvi climàtic o la mateixa identitat, entre d'altres, són alguns dels factors que afecten actualment les persones joves d'arreu de Catalunya. Des d'Ubuntu, oferim un catàleg de xerrades en primera persona, casos vivencials de joves que en algun moment de la seva vida s'han trobat en una situació complexa i que després d'un gran treball i creixement personal han tirat endavant amb vides plenes i felices. Volem que les persones joves del territori tinguin referents positius en qui recolzar-se i d'on treure experiències que els puguin servir de suport als dies més foscos. Alhora que també volem visibilitzar i desestigmatitzar aquestes dificultats que afecten la salut. I tu? Com pots actuar per visibilitzar, suportar i crear espais de diàleg i ajuda en la teva comunitat?

0: nena?
1: El cap viu.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, al Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment al Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a comparèixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim, al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El s'ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal, i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi veig les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. No sé dir que se tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts que convindria que coneguéssim bé perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements els ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: If I bend my youth, would it come to me? Oh, love, won't you bat my eye? I miss the sweet God.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I, de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
3: Escola Nova Ja o Qui cuida els que cuiden han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes als manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, una educadora del centre.
4: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
3: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
2: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
1: Notícies en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries Dua Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Anusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon és.
0: Avui toque estrenes. Segona quinzena d'octubre, abans, però actualitat, no sé si en teniu.
1: No.
3: He vist monstruos i... Uf, però uf, de veritat, eh?
1: De dolenta?
3: Sí.
1: La tercera me la vençuda.
3: Pues es veu que han renovat per una quarta.
1: Ah, sí?
3: Sí. Era interessant el villano d'aquesta temporada perquè és Ed Gein, el villano que... O sigui, l'assassí en sèrie real que va, bàsicament, inspirar el cinema de terror. Mm. Com, per exemple, podria ser Psicosis d'Albert Hitchcock, per exemple. Pues bé, la sèrie s'hi recrea molt amb la seva... amb el seu impacte i amb tot el que li atribuïm a Ed Gein sense que hagi fet... I al mateix temps, la mateixa sèrie fa el mateix. Per tant, no sé si m'estàs tractant de tonto o... No sé si m'estàs fent... Me dóna la sensació de que he perdut una mica el temps veient aquesta sèrie. A més, també penso que s'hi recreen molt amb tot lo desagradable que va fer aquest senyor, que va ser molt i molt desagradable, ja us ho dic.
1: Vaja.
3: I s'hi recreen molt amb escena. Vull dir, sí, ja m'ha quedat clar que això és una escena de necrofilia, no cal que en diguin tres més. Vale.
1: Hi ha una cosa que sí que em va sortir a xarxes, no sé del tot si és veritat o no, ara estic veient que més d'un portal se n'han fet ressò, eh? Charlie Hunnam no ha cobrat res al voltant d'aquesta sèrie, tot el que tenia al contracte ha demanat que es derivés a les famílies de les víctimes.
3: O... Això ha estat a posteriori?
1: Això m'ha sortit aquesta setmana. Silenci a la ràdio.
3: No. És que volia... No, estava pensant perquè... És que no... O sigui, he vist molta gent queixant-se d'aquesta sèrie i queixant-se precisament de que no li fa justícia a les víctimes perquè, doncs, distorsiona una mica el seu paper a la història d'Ed Gein. Però... Clar, llavors, no sé si hi ha hagut algun escàndol i això és una conseqüència de, saps? En plan...
1: Ah, no sé més. He fet de periodista horrible i he mirat un titular a TikTok.
0: Pel que fa a l'actualitat, la primera sèrie que repassem arriba a Netflix, temporada 3, La Diplomàtica.
4: Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicole Trowbridge.
5: Welcome.
6: Sir, it's an honor to meet you.
5: Honor to be met.
6: Someone is luring a strike force into the Persian Gulf.
7: The president is sending you to stop a war before it starts.
8: Not butter a crumpet.
9: Welcome to London, Ambassador Wyler.
10: Call me Hal. I'm the ambassador's wife.
6: My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment.
11: You need to lean into the Cinderella thing.
6: Not doing this the way you would.
11: That's fine. Just...
0: En aquesta tercera temporada de 8 capítols, l'ambaixadora Kate Wheeler viu un malson després d'haver acusat a la vicepresidenta dels Estats Units d'estar darrere d'un atac terrorista contra un barc, contra un vaixell britànic i admetre que ella mateixa està interessada a optar en lloc de vicepresidenta. Ara que el president dels Estats Units ha mort, la vicepresidenta Grace Pence es converteix en la líder del món lliure.
1: Jo l'estic veient... Bueno, jo l'he vist les dues primeres temporades. N'he parlat bastant bé aquí. Està bé. És una sèrie de política. A dia d'avui no n'hi ha com moltíssimes. La Diplomàtica ara potser és la que ho està liderant una miqueta tot plegat. I està ben interpretada. A mi m'agrada molt més, el sentíem al tràiler, a qui fa de l'actual parella de l'ambaixadora, que va ser ambaixador en el seu moment i per mi fa un paper fantàstic, millor i tot pot ser que la pròpia protagonista.
0: Molt bé. La segona sèrie que repassem també arriba a Netflix, en aquest cas, però sense tràiler, perquè no el tenim. És Romànticos Anònimos, una brillant xocolatera incapaç de mantenir contacte visual... Coneix un hereu que no suporta el contacte físic, però d'alguna manera són immunes l'un amb l'altre.
3: No.
1: A veure,
3: No haurien de ser, no?
1: És a dir, un no pot mantenir la mirada a l'altre i l'altre no pot tocar-se per l'altre?
0: El contacte, sí.
1: Jo els aconsello que busquin d'altres...
3: Hobbies, perquè clar...
1: Sí. Bueno, hobbies no, relacions.
3: Que busquin, no, però que busquin hobbies per tapar tot això, perquè clar... Bueno, no sé, en fin. Endavant.
1: És curiós, sí.
0: Sí. Una altra, en aquest cas arriba a Sky Show Time, és The Cop, A New Chapter.
12: Ktoś jednak strzelał wczoraj wieczorem.
2: francuska dziwka, szycha z Ministerstwa Obrony i białoruski telefon. Nie, to śmierdzi ruską onucą.
0: Els agents del Departament d'Homicidis de la Policia Metropolitana de Varsovia s'enfronten cada dia a la violència, la mort i als aspectes més foscos de la naturalesa humana. Els veterans detectius Banas i Jof Wiak s'uneixen a una jove i ambiciosa agent de policia, la Tamara Rudnik, i des del principi es veu immersa en el brutal submón de Varsovia, on la línia entre el bé i el mal a vegades es difumina perillosament. A mesura que cada investigació planteja més preguntes que respostes, els agents han d'enfrontar-se no només a criminals, a criminals, sinó també als seus propis dimonis.
1: Molt bé.
0: No fa massa bona pinta.
3: No crec que la mirem aquí tots tres. No?
1: Humor.
0: Sí. Netflix, una altra sèrie, temporada 2 en aquest cas, de Rabo de Peixe.
5: Esta es la història d'un rapazinho con grandes esperanzas en un lugar onde a esperança nunca existiu.
13: O que é que nós fizemos para merecer esta sina?
14: É uma prisão no meio do mar.
15: Aqui nunca acontece nada de jeito.
16: That was about to change. Com os italianos mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga.
17: Isto é cocaína.
18: Here was exactly where it all began.
19: Isto veio ter a nossa praia. Quantos? 60 mil euros. O quilo.
20: Ah, boy, Eduardo sabia que era pegar ou largar.
0: En aquest cas, l'Eduardo torna a Rabo de Peixe 3 mesos després d'haver marxat, a trobar una realitat completament diferent. La droga ha canviat de mans i l'amistat del grup es veurà compromesa per nous i inesperats enemics. A més, apareixerà una nova oportunitat de negoci. Serà realment només una vegada?
3: No havia sentit parlar d'aquesta sèrie.
1: De fet, jo quan has dit el nom pensava que seria gallega.
3: Sí, jo també.
1: Que seria producció espanyola, però fa pinta d'això, no sé si portuguès o de Brasil.
0: Sí. Una altra, Sky Showtime, també en aquest cas estreno, Devil in Disguise, John Wayne Gacy. The sun goes down another
21: dreamless night. What can I do for you? We laugh until
22: we cry. I'm almost 16, sir. I don't know too much about construction, but I'm a real fast learner.
21: No time like the now or never. Dead
23: the detective said missing kids usually come home.
0: Entre els anys 1972 i 1978, 33 joves van ser sequestrats, assassinats i enterrats a l'entresol de la casa del seu assassí sense que ningú se'n donés compte durant tot aquest temps. Per què? Perquè el seu assassí era encantador i divertit, tenia un bon lloc de treball estatunidenc i era un líder comunitari i fins i tot es va oferir com a voluntari per entretenir els nens malalts mentre es vestia de pallasso. En aquesta sèrie es mostren les capes de la vida de Gacy, les històries de les seves víctimes, explorant el dolor, la culpa, el trauma de les seves famílies i amics i exposant errors sistèmics, oportunitats perdudes i perjudicis socials que alimenten el regne del terror.
3: El pallasso assassino, eh?
1: Has escollit sèries divertides avui,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí.
0: Bueno, les que s'estrenen.
1: Déu-n'hi-do.
3: Doncs sí, és una sèrie... No entes molt bé si és sèrie documental o és dramatitzada, però...
1: Fa pinta de que és ficció. És a dir, que no és documental.
3: Doncs això.
1: Fa pinta.
3: Poco típic, el pallasso, eh?
1: Típic, sempre saludava, no? Doncs mira, al final, tururut.
3: Se feia riure els nens.
1: 8 episodis té aquesta sèrie, pel que veig.
3: Mm. Pues res. Potser la miro, perquè vist com està la cartellera.
1: Oh, surt Chris Sullivan. Chris Sullivan, bueno, surt a This Is Us.
3: Mm-hmm.
1: És molt bon actor, la veritat.
0: Doncs una altra sèrie, en aquest cas arriba a Cosmo, temporada 4, que és Professor T.
24: No vuelvo a tocar mis cosas.
25: Es desquiciante, ¿verdad? Eres un ser abominable.
24: Soy como soy. No soy Hércules Poirot. Yo estudio crímenes, no lo soluciono.
25: El profesor ha sido asignado como asesor externo y está autorizado para interrogar.
26: La mente imperfecta.
24: Señoras y señores, vayan a buscar al asesino que llevan dentro.
26: Contra el crimen perfecto. Profesor T. Estreno el lunes 6 de noviembre en Cosmopolitan.
0: El professor Jasper no aconsegueix enfrontar-se al treball policial després del terrible desenllaç de la temporada anterior amb la mort de la Lisa.
3: Ara, si no l'havíeu mirat,
0: espavila. Sí, tot va spoiler. Tot i això, amb l'ajuda del Dani, l'Helena torna a l'equip per fer el que millor sap, resoldre crims. Tot i que li va costar la seva vida personal, torna, també comença a florir.
1: És que no sé per què no t'ho tradueixes.
0: Bueno, perquè tinc molta feina.
1: Em va formar l'esbroncada l'últim cop.
0: Vinga, següent. En aquest cas, a Filmin, el que s'estrena és Bookish.
4: My name's Book. Books, books. You must be here about the job. Jack, this is Trotty, my wife.
6: Hello. Well, they found something in suspicious circumstances.
4: My favorite kind of circumstances.
7: Start at the beginning, Inspector, and leave nothing out, especially if it's salacious, gory, or vaguely scandalous.
8: Bit of a puzzle.
9: What exactly is it you do?
4: I sell books.
9: Yeah, but that's not all, is it?
4: Shh. Sorry, thinking.
6: No clue. You like those.
0: Marc Gatiss és el creador i protagonista d'aquest Cozy Crime. En la Londres del 1946 hi ha una llibreria que porta el nom del seu excèntric propietari, Book. Antic espia militar reconvertit en detectiu poc convencional, Book gaudeix ajudant a la policia a resoldre els seus casos més complexos. Quan el Jack, un jove amb un passat com a exconvicte, és enviat a treballar a la llibreria, no tarda en sospitar que la seva arribada no va ser en absolut casualitat. Podria estar el seu passat irremediablement entrellaçat?
1: Ah, qui sap.
0: Sorpresa.
1: Sherlock, gran sèrie. El creador és el mateix, per tant...
3: En aquest cas també protagonista, eh?
1: És veritat, creador i protagonista. D'este Cozy Crime, eh?
3: Cozy Crime.
1: Cozy és allò confortable, no?
3: Sí, exacte.
1: Reconfortant. Vaja.
0: Perquè els crims també poden ser reconfortants, depèn de com.
1: Home, sí. Mentre no siguis tu la víctima.
0: Però si ets tu el que m'ha dit, què és, August?
3: Bueno.
1: Vaja psicoanàlisis.
0: Un altre que arriba a Netflix, en aquest cas temporada 2, és Baby Bandito. Bandolero, andamos entrando al
10: dinero, me quiero verme pero prisionero. Mi nombre es Kevin Tapia. Nací en Santiago de Chile. Soy de barrio. Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero el que dijo eso nunca fue pobre. ¿Estos son 1,000,000,000?
11: Mucho más.
27: Eres soñador tú.
11: Soñaré gratis.
27: Mi hija no es para ti.
28: 6,000,000,000 de pesos. Una cifra exorbitante fue la que se llevaron delincuentes.
29: El rostro en las noticias. Otra banda de orgullo.
0: La vida de l'skater Kevin Tapia dona un tom inesperat quan s'enamora de Genesis, una jove privilegiada. Decidit apostar-ho tot pel seu amor, el Kevin es submergeix en un arriscat pla per robar-li una perillosa banda de mafiosos anomenada Carniceros, un intrincat esquema per extreure un botín milionari que el transformarà en el fugitiu més buscat del país.
3: Interessant, aquesta sèrie. A
1: està,
3: més, està,
1: està
3: basada,
1: basada sí.
3: En com El robo del siglo.
1: Sí, ho estava buscant. El real s'assembla molt, vosaltres no ho entendreu, però s'assembla molt a un jugador de futbol que es diu Ángel Di María. És la meva dada, és la dada que puc donar al respecte.
3: A mi també una cosa que m'ha cridat l'atenció és que aquesta noia es diu Génesis. Génesis?
1: Deu ser com un nom... Bueno, no... Clar, Génesis hi ha noms, no? Que hi ha persones que es diuen Génesis.
3: I lo de la Bíblia és el Génesis,
0: sí,
3: no? Era una sala de festa, que també, que jo anava de jove.
1: Com un pseudònim d'allí, de la sèrie.
0: Génesis, nombre de mujer.
1: Sí, eh? Molt bé.
0: Bueno, però no trobo que en surtin.
3: Bueno.
1: A veure...
0: No sé.
1: No hi ha famoses que es diguin
3: no.
1: Génesis.
3: No, és que ja te dic, no fa de nom de... No sé.
0: Alude bueno. A l'origen... Bueno, clar, és que és el... L'origen, o sigui, la referència bíblica, l'origen.
1: Exacte, clar.
0: O la causa d'alguna cosa.
1: Mira, no. Génesis és un nom que es considera neutre pel que fa a gènere.
3: Ah, molt bé, mira, veus?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, però diu que ha estat un nom molt utilitzat per a nenes als Estats Units.
1: Ah, això sí, també ho diu.
0: 1,000 noms més populars entre les nenes recent nascudes des del 1988.
1: Molt bé, origen hebreu, diu aquí també.
0: Sí.
3: Perfecte. Pues ja està resolt el dubte.
0: Molt bé.
1: Quantes coses ensenyem?
0: Sí. L'entreteniment és cultura.
1: Vinga, som-hi fort.
0: A Disney Plus arriba una comèdia que es diu Entrepreneurs.
2: Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
5: Bueno, suena bien.
8: Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
12: Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
13: Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
14: Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh?
15: Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
16: Vamos, vamos, vamos, vamos.
17: Si eres feliz, quédate en la zona de confort.
18: Yo me niego.
30: Se nos ha tenido que ir mucho la olla para darle una connotación negativa a la palabra confort. Este sitio no se sostiene.
31: Relax.
32: ¿Tú quieres ser explotado o explotador?
33: Si yo hubiera cerrado la asesoría, me estaría yo aquí sentado en un palé.
34: 300 pavos el palé, ¿eh?
35: Vida va de ser un tiburón.
36: Si no te ven con un pico y una pala, no es trabajar, ¿no?
37: Aquí están pasando cosas.
38: ¿Qué somos?
39: ¡Entrepreneurs!
40: A vivir.
0: Fa bastanta bona pinta, eh?
3: Sí, a més, bueno, és a més la línia dels pantomima, vull dir... Sí.
1: Tinc dubtes de si em cauen bé o no.
3: I a mi me passa igual, eh? Jo quan els vídeos me toquen una mica de prop m'enfado una mica, eh?
1: Ah, no, a mi això no, perquè no passa res. Si se'n riuen... De fet, crec que tenen algun sobreperiodisme esportiu, a més. Si em fan, crec, més gràcia el que fan que ells. No sé si m'explico. És a dir, ells amb entrevistes, amb fora dels seus vídeos, aquests curtets famosos de YouTube, molt bé. Però fora d'això, crec que em costen una miqueta, la veritat.
3: Bueno, a veure, s'haurà de veure aquesta sèrie. No fa mala pinta, eh? 10 episodis, si no són molt llargs, si són en plan 25-30 minuts...
1: Sí, són com els vídeos de YouTube, minut i mig.
3: No, ja. Llavors sí que serà fàcil de mirar.
0: Els seus 10 capítols presenten a un grup d'emprenedors orgullosos d'haver sortit de la zona de confort que aspiren a canviar el món i a convertir-se en poderosos CEOs. Tot i això, només es poden mantenir a ells mateixos. Per aconseguir-ho, acudeixen cada dia a un lloc anomenat No Comfort Zone, un coworking creat pel Gonzalo, un milionari ociós, i el Jacobo, altre proclamat guru de l'emprenediment.
3: Però sí, es podria ser la idea d'un vídeo de pantomima full sí. Coworking, però allargada a 10 capítols. O sigui, donarà molta més profunditat, segurament, però...
0: No sé. Sí.
3: Però és el que podria ser, riure de totes aquestes tendències noves de la feina i del benestar.
0: Si tu,
3: i de
0: si tu vols, coses. Pots, i això.
3: Sí, exacte. Sí.
0: Una altra que arriba a Movistar Plus és Mixtape.
41: You never forget the boy who makes you your first mixtape.
42: Oh, come on, man.
43: Sorry.
44: One dance. And I'll walk you home.
45: One dance, but you won't be walking me home.

0: Hey.
1: I know when you're shutting me out.
2: Alison.
3: En aquest cas, a cada cançó és una carta d'amor. El Daniel i l'Alison es coneixen al Sheffield el 1989 i s'enamoren a l'adolescència abans que la vida els porti en direccions diferents. Es retroben anys després a través de records musicals compartits preguntant-se si estan destinats a estar junts. És una coproducció irlandesa-australiana i és un drama romàntic narrat en dues línies temporals que ens parla de la força del primer amor, de les segones oportunitats i del poder de la música per fixar i evocar emocions.
4: Molt bé.
3: Bueno.
4: No crec que
3: això sí que és un cozy...
4: Ah, sí?
3: Home, sí, no.
4: Bueno, carta d'amor, cada cançó...
3: Això, sí. Ara cap a finals de novembre, principis de desembre...
4: La manteta, quan comença a aparèixer la manteta. Però és que llavors ja tindràs... Navidad con mi pareja, Navidad de no sé què, tot és Nadal.
3: Per això, això no
0: és Nadal. En farà alguna, segurament, fent de Pare Noel. Un altre
4: això
0: cop,
4: és
0: no?
4: Més pel·lícula, potser.
0: Bueno, sí.
4: Molt bona la següent.
3: Sí?
4: Bueno, la primera temporada és espectacular.
0: Sí? Jo me l'hauria de mirar, eh?
4: És increïble, la primera temporada.
3: Doncs estem parlant de la ruta Vol 2, Ibiza, i arriba a 3 Player.
5: ¿Sabes lo que recuerdo de mi padre? Él caminaba como así, como... ¿Sabes? Que no se le notaba mucho, pero tenía algo en la pierna.
6: Es por la polio que la pillé de niño.
5: Soy Valencia.
7: Tus padres también, claro.
5: Claro.
7: Yo creo que les pasó. Iban en el avión este que tuvo el accidente, ¿no?
3: Marc Ribó és el DJ resident a Amnesia, una de les grans discoteques d'Eivissa l'any 1996, quan la illa està a punt de convertir-se en la capital de l'oci mundial. Només 25 anys abans, en els primers 70, era un oasis de la llibertat de l'Espanya franquista. Aquesta Eivissa és la que coneixen els pares del Marc pocs mesos abans de morir en un accident aeri del 1972, amb els mateixos anys que complirà el Marc a l'arribar a la illa. Així, la joventut del Marc es converteix en una espècie de reflex de la joventut dels seus pares, tan igual i diferent com aquesta illa, que d'alguna manera els ha tornat a juntar.
4: La primera temporada està basada en tot el tema de la festa nocturna a València, droga, la ruta del bacalao... I, si no recordo malament, Alex Monet, que també és protagonista d'aquesta segona temporada.
0: Ribó, no?
4: A la primera temporada fa de Marc Ribó, també. I la veritat és que, hosti, hi ha moments... A mi hi va haver moments que, se'm va ficar la pell de gallina, és dureta, sí.
3: Jo no l'he vista. HBO Max, arriba It, Bienvenidos a Derry.
8: Mi familia y yo acabamos de mudarnos y estamos buscando cosas para la casa.
9: ¿Se están adaptando?
8: Es un hecho que las cosas son diferentes aquí.
9: Derry es un lugar hermoso, pero sí pasan cosas de vez en cuando.
10: ¡Ey! ¡Déjalo!
11: Well, either you're closing your eyes to a situation you do not wish to acknowledge.
3: Ambientada en l'univers d'It de Stephen King, es basa en la novel·la original i amplia les pel·lícules.
4: Molt bé.
0: Poc més a dir.
3: Sí, no? No sé. Un altre, Apple TV. En aquest cas, el que arriba és El misterio de Cemetery Road.
12: Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
13: ¿Aún se llevan las secretarias?
12: Creo que alguien oculta algo.
13: Vale, la explosión.
12: Dos cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
14: Quizás solo afecte a las medias.
15: ¿Qué quiere usted que hagamos con la niña, señor?
16: Trasladarla.
15: Aún no está del todo preparada.
16: ¿Qué es, una tarta?
15: ¿Ha entrado en mi casa?
12: ¿Dónde estuviste anoche?
15: ¿Quién es usted?
12: Zoe Bone, investigadora privada.
3: Quan una casa explota en un tranquil barri residencial d'Oxford i una nena desapareix, la veïna Sarah Tucker s'obsessiona amb trobar-la i sol·licita ajuda a la investigadora privada Zoe Boehm. La Zoe i la Sarah es troben de repent en una complexa conspiració que revela que persones que durant molt temps es van creure mortes encara estan vives, mentre que els vius s'uneixen ràpidament als morts.
0: Molt bé, molt no?
4: Uau.
3: Bueno, una altra. Disney Plus, arriba Star Wars Visions.
2: Hace muchos años, un gran guerrero llegó a esta aldea y le confió esto a nuestros ancestros. Su poder y la responsabilidad ahora están en tus manos.

0: En aquest cas es tracta d'una col·lecció de curts que expliquen històries de Star Wars amb l'estil tradicional de l'anime japonès. Cada cura es podrà veure tant amb el repartiment original de veus japoneses com amb el repartiment de veus doblades a l'anglès i a l'espanyol.
1: Molt bé. Més coses de Star Wars.
0: Sí,
2: com... sí, se segueix ampliant l'univers, ves.
0: Netflix, temporada 4, The Witcher.
3: Sir Wraith, stand back. With these words, your mortal shall meet my fate at fiery hell.

0: En aquest cas, Liam Hemsworth passa a interpretar el caçador de monstres Geralt de Rivia en aquesta fantasia medieval basada en la saga literària.
1: Sí, primera temporada que ho interpreta ell, eh?
0: Ah, sí?
1: Abans ostres, havia sigut Henry Cavill.
2: Però es va... Fa molt de temps, d'això, no?
1: És que fa temps que no fan temporada de The Witcher. Fa temps, fa deus ho feia un any
2: més
1: llarg. Dos, sí.
0: Jo és que no l'he vist a...
1: Bueno, fantasia... No. Fantasia. No, i basat en un videojoc.
0: També arriba a XN la temporada 23 de Navy Investigación Criminal.
3: Un barrido de ojos... O una mirada penetrante. Cuidado. En este trabajo, las miradas matan.
4: Los ojos no mienten.
5: ¿Son la clave?
3: Vuelve la serie que todo el mundo quiere ver.
6: Así se habla.
3: Vuelve Navy con una nueva temporada.
7: Lo voy a pasar en grande.
3: Próximamente.
8: No llegues tarde.
3: En AXN.
0: Un equip d'agents especials del Servei d'Investigació Criminal de la Marina dels Estats Units investiga els crims que es cometen dins del cos de la Marina.
1: Molt bé. 23 temporades, eh?
0: Sí.
1: Let's go.
0: Més que
1: Anatomia de Grey? Anatomia de Grey? Jo crec que no.
2: No. Jo crec que Anatomia de Grey va per a 27.
0: Ah.
2: Juraria,
1: mira, ho tinc aquí. Anatomia de Grey porte... No, temporada 22, Anatomia de Grey.
2: Ah, doncs pues mira.
1: Molt bé.
0: Altres sèries que repassem sense tràiler, Amazon Prime Video s'estrena Come Tierra. En aquest cas és una sèrie de 7 capítols inspirada en la novel·la homònima de Dolores Reyes. Aileen és una adolescent d'un barri popular de Mèxic que descobreix les seves habilitats sobrenaturals quan, durant un acte de bullying, li fan menjar a terra i té visions de la seva professora desapareguda. Aquest superpoder l'ajudarà a buscar persones desaparegudes juntament amb el seu germà i els seus amics mentre se submergeix en una lluita per dominar aquest nou poder. També arriba a Netflix la temporada 2 de Hombre. Respira, gens necessària.
2: La vas mirar, que sí?
0: No.
2: Com que no?
0: No la vaig mirar.
2: I per què dius que no és necessària?
0: Perquè sé que no és necessària.
2: A mi, jo t'he de dir que és una d'aquelles sèries que no me les prenc en sèrio, com les
0: últimes
2: temporades, com les últimes temporades de La Casa de Papel, però gaudeixo una mica d'aquest tipus de sèrie, una mica, no te diré lleugera, perquè passen un munt de coses, però... És més una mica per fer uns jajas que per empatitzar una mica amb aquesta gent, saps?
0: A mi em sap greu que surti Aitana Sánchez Gijón. Crec que té massa carrera per fer aquesta sèrie.
2: A veure, sí, no...
1: I Blanca Suárez també.
2: Aquesta sèrie...

0: la sèrie retrata aquesta presó que rep els condemnats per crims de gran repercussió al Brasil i els casos de Christian Cravinhos, condemnat per l'assassinat dels pares de Von Richthofen, entre altres presos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do les sèries que arriben.
1: Sí, senyora.
0: Ho hem de deixar aquí, gràcies a nosaltres, que vagi bé.
1: Adeu.
2: Adeu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Okay, so tell me again about the hash part.
1: Okay, what you want to know?
0: Hash is legal there, right?
1: Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
0: And those are hash bars.
1: Yeah, it breaks down like this, okay. Yes, it's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
0: Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
1: No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
0: What?
1: It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there. It's a little different.
2: Example.
1: All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
0: They don't call it a quarter pounder with cheese?
1: Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
0: Then what do they call it?
1: They call it Royale with cheese.
0: Royale with cheese.
1: That's right.
0: What do they call a Big Mac?
1: Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
0: Le Big Mac. What do they call a Whopper?
1: I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?
0: What?
1: Mayonnaise.
0: God damn.
1: I seen him do it, man. They fucking drown him in this shit.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
5: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I lo interessant és això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
4: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
5: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm-hmm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
4: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

diàspora. Digue'm el que sàpigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim. Em vaig destrossar els dínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles. Com si fossis a les meves jungles, no arribaria.

más pura. Las carreteras acostumbran.

0: són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers...
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia.
12: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sal.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'Àrea Municipal de Comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Aquest dimarts, el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
9: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
7: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
24: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
24: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabri Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
26: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
25: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
27: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència primera. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
28: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
27: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
27: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
27: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
27: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest amb un trastorn mental és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatge.
31: Però si estic solo.
32: Como no. Terroristes.
33: Que a menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
38: Fisioteràpia en l'esport de base.
39: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
37: Salut activa.
40: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
37: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.

0: 5 països es trobaran aquest estiu. Serà a la segona edició de la Barcelona Summer School.
1: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
2: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
7: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
8: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
7: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
9: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
7: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
4: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500

0: euros el complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
1: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
2: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
0: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
3: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
4: Professores i estudiants! Unides i endavant!
5: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
3: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
7: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
3: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
7: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
8: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
7: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
3: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
10: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
9: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
11: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
9: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
7: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
3: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
13: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
3: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
7: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
14: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
7: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellver, bon dia.
15: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
16: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
15: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
3: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
18: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò de si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
17: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
7: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
3: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
7: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
19: L'Oncodines Trail tanca la seva 6ª edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
20: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
21: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
20: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
3: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la 2ª edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
23: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
22: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
3: i Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
0: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
1: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
0: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
2: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
4: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confiança ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
24: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputa en el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
25: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
2: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
26: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
2: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espart Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats i educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinents. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ahir ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027, després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: Notícies en xarxa. Hotel-restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien, Peyu, Peyu.
4: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 26 de maig de 2026 i un dia com avui de 1831, durant el regnat absolutista de Ferran VII, Mariana Pineda era ajusticiada públicament a Granada aplicant-li el garrot vil. Nascuda només 26 anys abans en una família noble, Mariana Pineda es va casar molt jove amb Manuel de Peralta i Valle, un liberal vinculat a la maçoneria. En quedar vídua poc després, Pineda va continuar vinculada als cercles liberals de Granada, actuant com a intermediària entre els liberals granadins i els exiliats a Gibraltar. Entre altres, va ajudar a la fugida del seu cosí, Fernández Álvarez de Sotomayor, condemnat per la seva implicació en el trienni liberal. En un registre a casa seva, la policia política del moment li va requisar una gran bandera amb la inscripció Llibertat, Llei, Igualtat. Va ser arrestada, acusada de conspiració, d'insurrecte i immediatament empresonada. Malgrat les pressions, Pineda es va negar a delatar els seus companys i després d'un judici ple d'irregularitats, va ser condemnada a mort per garrot vil. La sentència s'executava un dia com avui al Campo del Triunfo de Granada. Amb la seva mort, Mariana Pineda es va convertir en símbol de la lluita per les llibertats i de la resistència. Va inspirar nombroses obres literàries i populars, entre els quals la peça teatral de Federico García Lorca, que va ser estrenada a Barcelona amb decorats de Salvador Dalí i amb la Margarida Xirgu com a protagonista. A Granada, la plaça que porta el seu nom, és un lloc de memòria democràtica on cada 26 de maig es celebren actes en el seu honor. I un dia com avui, de 1967, els Beatles publicaven Sgt. Pepper's. La seva publicació va marcar la cultura pop i la seva acollida va legitimar completament la música popular i el seu reconeixement. Escoltem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: I si tens més de 15 anys, no tenim clar quin és el topall per dalt, ara ho demanarem. Aquest pròxim dissabte, el jovent actiu Sant Joaní, el Jazz, us anima a assistir a la trobada que es farà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda, on es presentarà la nova proposta de l'entitat. Per saber més detalls, tenim ja el telèfon a la Martina Fulcrà. Hola, Martina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ens has de resoldre aquest dubte. No sé si de topall per dalt n'hi ha o no.
1: Sí, o sigui, tenim una mica... L'únic que hem volgut fer és obrir-ho als menors d'edat, perquè sí que és veritat que abans ens trobàvem limitats, perquè potser la nostra única activitat era fer festes on hi havia venda d'alcohol. No tenia molt sentit que els menors d'edat poguessin participar, i ho hem obert, això, joves d'entre 15, 16 i 17 anys. Més o menys aquest topall per tenir una mica més de... que puguin participar també els que són els que encara no han complert 18 anys i que, per tant, també puguin engrescar-se i participar de l'entitat i ajudar a fer un Sant Joan una mica més viu, també.
0: Tinc això, que per dalt vosaltres feu activitats per joves, és a dir, que per naturalesa moltes vegades vas fent gran i aquestes coses ja potser deixen d'interessar-te, però vull dir que les que feu vosaltres també en gaudeix gent gran, eh?
1: Exacte, sí, o sigui, volem abarcar una mica. Sí que és veritat que el nom de l'entitat ja és com Jovent Actiu Sant Joaní, però sí que és veritat que doncs, hi ha activitats que van més enfocades a un públic més gran i cap problema, avui també estem encantats de fer-les i que vinguin i que gaudeixin. No tenim una edat, o sigui, no tenim una edat màxima, diguem-ne, tampoc. Això no ens ho hem plantejat, tothom és benvingut, òbviament.
0: Abans de tot, abans de començar i de parlar d'aquesta activitat, volem aprofitar per felicitar l'entitat i a totes les persones que l'han tirat endavant pels 25 anys i també pel guardó Emma. Com vau rebre la notícia?
1: Bé, la veritat és que ens van trucar i ens van dir que aquest any anava per nosaltres, i la veritat és que ens fa bastanta il·lusió, perquè no hem, bueno, si més no des de que jo estic en l'entitat, no s'ha rebut mai cap premi, per tant també ens fa il·lusió poder-la rebre un, i a més just coincideix en el mateix dia, per tant al matí estarem en aquest acte i després a la tarda ens trobem tots a l'Escorxador a partir de les 6, com molt bé has dit tu.
0: L'entrega dels guardons Emma es fa el dissabte 30 de maig a les 12, i això, a les 6 de la tarda hi haurà aquesta activitat. Parlem d'aquesta trobada i sobre aquesta nova proposta. No sé si ens pots explicar una mica per on va.
1: Sí, bé, com aquesta proposta que volem fer l'expliquem millor el dia 30, que és on hem volgut com fer aquest espai per tal de poder explicar molt millor i convidar a tots els joves que en vulguin sumar-s'hi per tal de poder-la desenvolupar millor, poder resoldre dubtes i poder també xerrar una mica més cara a cara amb ells, perquè al final doncs, hem anat publicant vídeos i coses a les xarxes, però a vegades queda una mica difús tot el que s'hi pot parlar. Però una mica la idea és aquesta, doncs, poder explicar bé la proposta de que passem de ser una entitat només d'oci nocturn i enfocada en aquest, a ser una entitat més oberta i de joves, en el qual doncs, es poden englobar moltes altres... moltes altres activitats de caires diversos, tant esportives, culturals, totes les propostes són benvingudes, i alhora també doncs, reivindicar una mica això de que falten espais pels joves a la comarca i sobretot doncs, en el poble, que és la nostra realitat més immediata que ens toca, doncs, perquè al final no hi ha un lloc on els joves puguin trobar-se, puguin fer front a qualsevol cosa que els hi pugui passar o qualsevol activitat que vulguin generar, doncs falta una mica aquest espai i el Jazz ve a suplir aquesta necessitat que vam trobar que faltava en el poble i doncs ja tinguent en compte que estaven en aquesta entitat, doncs poder obrir-la i poder abarcar.
0: Quan parles d'espai, et refereixes a un espai metafòric o és un espai físic també?
1: Una mica els dos, no, però en principi el que volem fer ara és un espai més metafòric, llavors ja si tot això ens surt bé, sí que ens agradaria com algun espai físic, perquè sí que és veritat que no, vull dir, si creem aquesta assemblea de joves on poder pues, donar veu a totes les propostes que es puguin fer amb necessitats que tingui el poble i tal, pues, llavors també segurament ens sorgirà la necessitat de tenir un espai on trobar-nos, perquè no tenim aquest espai. Vull dir, ara ve la calor i a les places s'està molt bé, però a l'hivern no gaire, la veritat. Per tant, que això és una batalla que ja sorgirà segurament, o sigui, nosaltres segurament tindrem la necessitat, vol dir, sorgirà sola aquesta necessitat, però de moment, com estem focalitzats en crear aquesta assemblea i més l'espai aquest metafòric que dèiem, i això ja serà una cosa més a mitjà termini.
0: Dissabte el que es farà serà animar doncs, aquestes noves generacions a que s'apuntin i diguin la seva, o ja es presentarà alguna activitat o s'explicarà què es vol fer?
1: No, Dissabte serà més això, el que deies primer, de presentar l'entitat, fer una mica de recorregut històric i explicar una mica els inicis del jazz, també per no perdre com una mica l'essència. Vull dir que al final fem aquest tomb, però no deixem enrere tot el que fèiem abans. Vull dir, no és que ara de sobte diem que no volem fer festes nocturnes, no, sinó que ho complementem. Per tant, explicar una mica la trajectòria d'aquests 25 anys de l'entitat i sobretot doncs, animar aquests joves a que se'n vulguin, que en vulguin formar part, explicar una mica les dinàmiques i llavors ja sí que les propostes i tot el que vagi sorgint es aniran fent en les següents assemblees que es vagin fent del jazz amb tota aquesta gent nova que haurà entrat i, per tant, idees noves i menys fresques, que també a vegades ens va bé perquè nosaltres ens trobem una mica limitats d'ostres. Ja no sabem tampoc què més fer, també volem apel·lar a un públic que potser som una mica llunyans, depèn de quina edat tenim, vull dir, com una mica retroalimentar-nos tots plegats.
0: De fet, fa un temps em sembla que era prop de la festa que es va fer per celebrar l'aniversari, que vam entrevistar en José Guacil, que és un dels iniciadors, i va comentar que la seva idea, la idea del seu grup, era crear l'entitat com una caixa d'eines, que tothom que la necessités la fes servir, i això que feu vosaltres no deixa de ser també reforçar aquesta idea, no? Perquè avui en dia també és veritat que amb l'administració i la burocràcia, no? A vegades necessites una entitat que et representi per poder fer gestions, no? I és una bona manera, no? També.
1: Exacte, sí, una mica també parlant de vegades amb el José, diu que sí, que ells tenien aquesta idea, l'únic que al final, clar, quan crees alguna cosa has d'anar primer per lo més immediat i doncs, ells van crear l'Entrevoltes i per tant necessitaven un finançament directe i el van trobar amb les festes nocturnes i llavors les altres entitats, o sigui, les altres generacions, perdó, han anat seguint aquest fil. L'únic que sí que de tant en tant s'han anat fent coses més diferents, trencant una mica, que no tot han set sempre festes nocturnes, però sí com que ara li volem posar el nom i cognoms de dir, vale, doncs passem a ser una entitat de joves per doncs això, poder donar veu a totes les propostes i activitats que es vulguin fer i que alhora sí que, vull dir, qualsevol cosa que necessitis fer es necessita una de cara legal o pública o així, es necessita una entitat, per tant, el jazz com també ve ser aquest ventall per poder realitzar-les.
0: Com que després d'aquest dissabte potser canviaran coses, estaria bé fer una fotografia ara per poder-la comparar. Quanta gent sou ara al jazz i de quines edats?
1: Mira, ara mateix som entre 15 i 20 i tenim més o menys, o sigui, estem entre els 21 i els 25, més o menys. Aquests 20-25 anys som tots els que tenim i per això volem com incorporar també gent jove perquè al final pues, és més fàcil que tinguin ells la perspectiva de vale, pues és que el jovent els interessa això, no això que esteu fent, saps? Que a vegades, vulguis o no, ja canvia molt d'un any a l'altre, doncs imagina't els que en tenim, doncs ara 24, jo per exemple que en tenim 24, doncs intentar fer festes pels de 18 o coses pels de 18 se m'escapa una mica de les mans, tot i que no és tan llunyà, però les coses han canviat molt i la meva visió segurament no és la seva i llavors doncs és més fàcil tenir gent a l'entitat d'aquesta edat que sap com les inquietuds i els gustos i tot que no l'altre.
0: Us trobareu que... És que ara estic pensant en aquell vídeo que vau fer que em va semblar genial de demanar a la gent que estava a la calçotada de quin any havia nascut i fer un muntatge amb els que eren dels 80 ja els hi posàveu, després quan parlaven els hi posàveu cos de dinosaure
1: perquè va ser un trend d'aquests de TikTok i vam dir va, pues, aprofitant la calçotada que hi ha diferents edats i diferents generacions del jazz pues, va, per fer una mica també de rebombori pels 25 que és el que estem intentant fer durant tot aquest any fer coses per celebrar els 25 anys de l'entitat.
0: Doncs esperem que aquests de 15 anys també us facin vídeos i testeu la mateixa
1: exacte,
0: medicina.
1: Exacte, tocarà a nosaltres d'aquí un temps, això ja ho tenim assumit.
0: També us sentiu grans. Molt bé, escolta, no sé, després de la presentació hi haurà alguna activitat més?
1: Després de la presentació la idea és que hi hagi una mica d'espai així com de cohesió per tal de poder xerrar, demanar dubtes, hi haurà una mica de piqui-piqui amb menjar i això, la barra també amb begudes i una mica de música. Així per ambientar, la idea tampoc no és que s'allargui molt, però sí que pues, generar una mica aquest espai pues, per parlar més de tu a tu, que a vegades sembla quan fas com una taula rodona o alguna cosa, la gent li fa cosa, demanar dubtes o preguntes i llavors pues, és més fàcil de tu a tu estar allà amb grupets més petits i poder-te explicar, si algú necessita alguna més d'informació també poder-la donar, vull dir com crear una mica aquest espai de cohesió després, que també és molt important per nosaltres i és una cosa que volem anar-lo creant també amb aquesta nova versió del jazz de crear espais de cohesió, perquè al final nosaltres ara els que som estem molt cohesionats, però perquè ja portem molt de temps treballant junts, però quan entra algú, doncs per també agafar una mica la confiança, el fet de poder treballar junts, i això també es necessiten doncs, aquests espais per poder-se desenvolupar una mica millor, i alhora doncs, per poder dir, vale, és que a mi això em preocupa això, o a mi a l'institut em passa, com... també volem ser una mica aquesta entitat de poder afrontar diferents problemàtiques que et puguin passar doncs, més a nivell col·lectiu, del poble, de l'institut, i llavors, clar, que és això es genera doncs, anar agafant també confiança i treballant junts, per tant, com també podem generar aquests petits espais per anar a poc a poc caminant cap aquest, cap allà.
0: I després d'això, la següent mirada ja serà la festa major o hi haurà, hi haurà alguna activitat pel mig?
1: Tenim coses pensades pel mig. Les coses grans sí que és el mític carnaval d'estiu, que serà el 31 de juliol aquest any, perquè és el divendres abans de l'agost, i després ja l'altre gran serà l'entrevoltes, però sí que durant l'estiu tenim pensat fer diverses coses, sobretot amb doncs, aquestes propostes que puguin anar sortint, que ja potser serà més de caire esportiu o coses així, però aprofitar també l'estiu per anar fent cosetes petites.
0: Ja per acabar i per doncs, situar-nos a la festa major, difícilment, vaja, sembla impossible que es pugui fer l'entrevoltes a la plaça. De fet, també vau fer un comunicat, no?, per denunciar aquesta situació.
1: Sí, o sigui, nosaltres vam fer un comunicat perquè trobàvem que havíem de donar una explicació com a jazz, perquè al final, vull dir, la nostra màxima festa o activitat, com li vulguis dir, i la raó per la qual va néixer l'entitat és per fer l'entrevoltes, que és que el mateix nom li dona, vull dir, entrevoltes, perquè es fa entre les voltes de la plaça Major, i ja aquest serà el tercer any consecutiu en el qual no es pot realitzar, i no per...
0: No per pluja.
1: També per la pluja, però igual, encara que no hagués plogut, no s'hagués pogut fer allà, i per tant trobàvem adient poder-ho explicar més, perquè també la gent del poble ens demanava, i a vegades si tu no tens la informació no sabies què respondre, perquè es feien algunes activitats al poble que no eren del jazz, algunes activitats nostres també les havíem fet a la plaça Major, però l'entrevoltes no, vull dir, nosaltres mateixos tampoc ni en teníem res, i va ser quan vam demanar una sèrie de reunions amb l'Ajuntament perquè ens exposessin i ens diguessin què estava passant, perquè en volíem treure l'entrellat, i un cop sabent el que estava passant, doncs ens vam desdir, perquè, o sigui, no era segur fer activitats allà, i per tant vam dir que com a ja es deixàvem de fer-ho, i llavors per això va sortir la proposta de poder realitzar l'entrevoltes al passeig aquest any, però, bueno, molt... mucho a nuestro pesar, perquè vull dir, al final l'essència allà a la plaça és molt maca, però bueno, que primer va la seguretat que puguis realitzar l'estètica, això ho tenim molt clar, i cap de nosaltres va dubtar en qualsevol moment de dir que no era realitzable fer-lo allà, i per tant, endavant amb la nova proposta que hem llançat de fer-lo al passeig, i ja està.
0: És proposta o ja ho heu parlat i...
1: Sí, bueno, és proposta tancada, també. Vull dir, sí, es farà el passeig, ja vam parlar-ho també amb l'Ajuntament, i ja no tenim, o sigui, no, nosaltres el que volíem era fer-ho al poble, al mig del poble, perquè creiem que és on hi ha l'essència, és on la gent també li agrada, i va ser el que vam trobar més adient per les dues bandes, tant nosaltres com ells, de poder-ho realitzar al poble, perquè sí que ens vam negar a no fer-ho al mig del poble, perquè perd tota l'essència que tenia ja de si la jornada.
0: Per curiositat, per això, sabeu on posaríeu l'escenari i tot això, com ho muntaríeu?
1: Això encara ho hem d'acabar de parlar, perquè també vull dir, el passeig ara, sobretot en quant a bars i barres, està bastant viu, per tant s'han d'acabar de tancar algunes coses, però segurament al cantó de l'absis del monestir s'ha d'acabar de tancar, però sí que de moment la proposta és aquesta, però hem d'acabar també de parlar, perquè s'han de parlar amb equips de so, amb els tècnics, i diferents coses per quadrar com seria la millor opció.
0: Perfecte, doncs Martina, moltíssimes gràcies, hem fet un bon repàs.
1: Vosaltres.
0: Esperem que aquest dissabte hi hagi molta gent i que surtin moltes propostes i molt jovent nou per impulsar-les també. Moltíssimes gràcies.
1: Això esperem nosaltres, ens veiem dissabte.
0: Adéu.
1: Adéu, merci.
0: Beck ha col·laborat en dos dels temes de Ruido Tovar, el treball conjunt que signen el Mexican Institute of Sound i els Meridian Brothers, i que es publicarà ben aviat. El cantant i compositor californià apareix en dos dels temes, un dels quals aquest Ritmo Babilonia.

0: Aquest pròxim divendres a la tarda, el Centre Cívic El Palmàs acollirà la trobada Natura i Inclusió. Organitzada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l'Alt Ter, la trobada inclou una taula rodona i un debat entorn de la inclusió al medi natural. En parlem amb l'Alba Torra, de l'Alt Ter. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Alba.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com definiries això de la inclusió al medi natural?
1: Bé, la veritat és que precisament un dels motius pels quals fem aquesta trobada també és per discutir de què parlem quan parlem d'inclusió, perquè és un terme molt ampli i a vegades quan l'esmentem, no?, cadascú pot tenir-ne una idea. Per exemple, nosaltres, en el nostre cas, és el projecte que tenim a l'Alt Ter, que es diu Natura Inclusiva. Portem molt de temps sobretot focalitzant-nos en poder fer acompanyaments en sortides escolars a nanos que tenen dificultats de mobilitat, i llavors els acompanyem amb la cadira Joelet. Clar, aquesta seria una forma d'inclusió, però el tema és que precisament hi ha moltíssimes formes d'inclusió i hi ha molts casos i molta diversitat que està bé, en la mesura del possible, doncs, poder-la tenir cada vegada més en compte per fer la natura més accessible i inclusiva per tothom.
0: Igual, justament, ens hem de fer la pregunta inversa, no?, de qui està exclòs, no?, del medi natural, justament per saber què vol dir inclusió.
1: Exacte.
0: Parla'ns una mica de la iniciativa Natura Inclusiva que presenteu divendres. Hem explicat que serà una mica de taula oberta, de taula rodona, no sé qui hi haurà.
1: Sí. La proposta de divendres, sobretot, pretén complir dos objectius. Un més de cares al nostre projecte de Natura Inclusiva, que seria recollir informació, idees, de fer una mica de diagnosi, de fet, del territori, de la mà, com si diguéssim, dels propis habitants, no?, de la gent que viu aquí, per saber, doncs, tant quina és la seva experiència amb l'accés i la inclusió en entorns naturals, com també quines dificultats i mancances s'han trobat, quines propostes farien o quines coses els agradaria fer, quines idees tenen. D'alguna manera, el que ens agradaria és poder recollir informació per poder oferir un servei que s'adapti a les necessitats de la gent del territori. I d'altra banda, doncs, també ens agradaria, de cares al públic, que sigui un espai, doncs, de trobada en què puguin compartir, i sobretot per la gent que no coneix, no?, potser tota aquesta diversitat de realitats, doncs poder-les conèixer de més a prop, d'una manera, això, molt informal i molt amena, i al final, doncs, amb els seus veïns i amb la gent que potser ja coneixen.
0: No només parlem d'accessibilitat per persones amb dificultats de mobilitat, s'entén que també hi ha altres persones, no?, com persones amb problemes de ceguesa o que necessiten llenguatge inclusiu. Vull dir, estem parlant d'una cosa molt àmplia, no?
1: Sí, exacte. Precisament és una de les dificultats de la inclusió, i és que hi ha una multiplicitat de circumstàncies i que tenir-les totes en compte és complicat. Per això és important també tenir potser aquesta visió local de territori, no?, per començar, per conèixer qui tens aquí i com pots acollir d'entrada la gent que hi viu, i així també ja tens un punt de partida. Però pel que deies, doncs, un dels col·lectius potser que a vegades s'ignora més seria el de la gent amb discapacitats sensorials, doncs no només persones cegues, també amb sordesa i amb d'altres tipus de discapacitat com aquestes. Llavors, en aquests casos, no?, doncs és el que deies tu, doncs, en el cas de les persones sordes, doncs, que tinguin guiatges adaptats, no?, perquè està clar que si es fan guiatges parlats, doncs no els poden seguir. I en el cas de les persones cegues, per exemple, doncs, que els panells, doncs, puguin tenir audioguies, que puguin trobar-los també escrits en braille. Opcions n'hi ha moltes, i es tracta també de poder-ho parlar amb qui ho necessita, que al final és qui sap què se li adapta millor.
0: És una cosa molt important. Justament aquest cap de setmana hi havia una noia a Sant Joan que presentava un llibre de poemes, la Clara Macaia, que ella va amb cadira de rodes, i justament això fa un parell o tres d'estius va pujar al Taga amb una cadira d'aquestes que has comentat, Joelet, i això, la iniciativa li va canviar tant la perspectiva i tot, i que està tan enamorada de Sant Joan, ella no és d'aquí, però que ha fet el llibre de poemes, i molts han estat escrits aquí perquè ha estat com el seu refugi. Vull dir que és important, no?, la connexió amb el medi natural, per aquestes persones. Qui està convidat a la trobada?
1: A la trobada, la idea és que tothom està obert a participar-hi, però de cares a la primera part, a la taula rodona, comptarem amb diverses persones que ens ajudaran primer a tenir com una visió general de quina és la situació al Ripollès pel que fa a la inclusió en entorns naturals. I tindrem l'Elvira Gené, que és guia de muntanya amb formació en temes d'inclusió, l'Àngels Gascuenya, que també té el mateix perfil que l'Elvira, però que normalment està en comarques veïnes, no tant al Ripollès. Després, a dues representants de la Fundació MAP, d'aquí del Ripollès. I finalment també tindrem la gent de Simbiosi Visual, que no són del Ripollès, però que han estat treballant en la diagnosi d'accessibilitat del Parc Natural de les Capçaleres del Tire del Freser. Per tant, al final, això són quatre persones amb perfils molt diferents, però que ens ajudaran a tenir com aquesta visió de diferents aspectes de la inclusió aquí al territori. I després de que

0: Això mateix. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: I a vegades entrevistem a gent que no coneixem i que podríem fer-ho perquè doncs tenen relació amb Sant Joan, i sempre quan acabem l'entrevista, ja no ho sentiu vosaltres, els dic, algun dia ens trobarem i ja et saludaré. I ahir va passar, ahir vam marxar de la ràdio, justament baixar, a baix hi havia el Pedro, aquell professor que vam entrevistar fa uns dies, perquè doncs ha fet un còmic, ha publicat un còmic on explica la seva història defensant que i explica com va guanyar el fet que ell defensava que les conseqüències que havia tingut la vacuna de la Covid en ell com a professor havien de ser considerades malaltia laboral. Bé, no cal que us ho expliqui, perquè el que vull fer és, ja que ens el vam trobar, tornar a escoltar l'entrevista que li vam fer fa uns dies. En Pedro García és un professor de secundària d'Olesa que va patir dues trombosis que gairebé el maten després de vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid l'any 2021. Després de lluitar 4 anys perquè ho consideressin un accident laboral, es va haver de vacunar perquè era un treballador essencial, finalment un jutjat de Barcelona va reconèixer que el seu cas havia estat un accident de treball. Avui parlem amb en Pedro perquè acaba de publicar 17 de marzo, La vacuna nos cambió la vida, un còmic amb il·lustracions de Daniel Torrado on narra la seva història. Ens interessa especialment perquè Sant Joan de les Abadeses hi té un paper que coneixerem amb aquesta entrevista. Hola, Pedro.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
1: Quant temps després de la vacuna d'AstraZeneca vas tenir les trombosis?
2: Doncs en principi les trombosis aquestes rares per les quals es va paralitzar la vacunació durant un temps a Espanya i després es va retirar la vacuna AstraZeneca solien sortir cap a les dues setmanes aproximadament del moment de la vacunació. I al meu cas més o menys va ser així. Vaig estar dues setmanes més tard de vacunar-me molt mal de panxa, el que passa que com que era l'època aquesta del Covid que no em visitaven em van començar a tractar com si fos una gastritis. I al cap d'uns dies doncs, ja vaig començar a patir amb la sang i ja vaig anar a l'hospital i ja, a partir d'aquí ja va començar tot.
1: I després quan vas tenir clar que era en efecte de la vacuna?
2: Doncs jo el tema, clar, en el moment que jo vaig passar per la UCI perquè que a part de tenir la trombosis em va passar també això de la baixada de plaquetes. Que era un episodi força estrany. Normalment tenir trombos al pulmó. Jo vaig tenir un tromba al pulmó i un tromba a la vena porta. El tromba pulmonar és bastant habitual, cada dia entra gent a l'hospital per trombes al pulmó, però el que no és habitual és el tromba a la vena porta, que és la vena que rega el fetge. Llavors, el fet de tenir el tromba en aquesta zona, més la baixada de plaquetes, que no pujaven, va ser una baixada dràstica, em va fer estar força temps a l'hospital, no? I justament començaven a publicar els primers casos també d'aquest tipus de trombosis a Europa i a mi em va fer pensar des del primer moment, veient que els metges tampoc sabien trobar quin era l'origen, doncs que segurament havia estat la vacuna.
1: Reconèixer que les vacunes van tenir efectes secundaris greus en algunes persones, com en el teu cas, no vol dir que no funcionessin, i de fet sabem del cert que van salvar milers de vides, però en tot cas crec que et vas trobar reticències a l'hora de...
2: Va costar perquè en el seu moment cap metge volia signar un paper conforme digués que havia estat la vacuna, no? Jo el que vaig fer va ser demanar per escrit quan va arribar el moment de la segona dosi. Nosaltres ens vam vacunar, els docents ens vam vacunar cap allà al febrer i cap al juny tocava la segona dosi. Llavors jo vaig demanar per escrit que em diguessin què havia de fer. Llavors ells mateixos em van recomanar que no em vacunés amb AstraZeneca perquè els trombos que havia tingut podria haver estat causa de la vacuna. Em van aconsellar vacunar-me amb una altra marca, però jo ja vaig decidir no vacunar-me més. I mica en mica, doncs, com que no hi havia cap altre motiu, em van fer tot el tipus de proves, jo no tenia predisposició a tenir trombes ni res, doncs sí, al final mica en mica ja van començar admetre que havia estat la vacuna.
1: La teva lluita, la forta i important, justament va ser perquè es considerés accident laboral, no?
2: Sí, perquè jo...

0: i la gent amb la que després vaig anar buscant per si social i vam muntar l'associació a tot l'estat, es vam vacunar per obrir les classes. En aquella època vam tenir un temps de que les classes eren online i es demanava aquest esforç per part del professorat i sobretot també per donar exemple a les famílies i als alumnes. Nosaltres en cap moment vam ser antivacunes, la prova és que ens vam anar a vacunar i vam ser responsables. El que demanàvem era que nosaltres havíem fet la nostra part, però que si ara aquesta eina per aturar la pandèmia que va per anar a treballar, que va ser la vacuna, ens ha causat, fins i tot hi ha persones que han mort, no?, per les trombosis greus que van patir, doncs que reconegués com a mínim que hi ha un accident de treball.
1: Perquè la gent ho entengui, per la gent que potser no s'hi hagi trobat mai, quina diferència hi ha entre que sigui considerada accident de treball i no?
0: Doncs la diferència està que al principi la teva baixa te la consideren com a malaltia comuna, vale? I el canvi a malaltia professional que implica? Doncs, per exemple, en el cas de que jo, per exemple, acabés incapacitat, el meu tromba del pulmó me'l van poder operar la mateixa nit que vaig ingressar, el 17 de març, però el trombo abdominal ja el tinc per sempre. Per tant, el meu fetge no es rega com a la resta de la gent. Es va crear uns capilars i es va regant com pot. De moment estic bé, però ja em van dir, potser d'aquí un temps, de regar-se d'aquesta manera, pues comencem a tenir complicacions. Si aquestes complicacions no em poden deixar anar a treballar, la meva incapacitat no seria per malaltia comuna, sinó que seria per malaltia professional, per accident de treball. Per tant, la meva pensió que jo hauria de cobrar, doncs seria una mica més elevada. Si jo acabo morint perquè el meu fetge falla, doncs els meus fills tindrien dret a una pensió d'orfandat superior a que si és una malaltia comuna, no? Llavors, és un blindatge, en aquest sentit és un blindatge de coses que poden venir en el futur.
1: De fet, això és, potser també pensant més en els altres, no? He llegit, perquè al final el que pot passar o no pot passar no depèn d'això, no? I esperem, doncs, que no necessitis, no?, tot el que ens acabes d'explicar.
0: Esperem que no, però, per exemple, jo he tingut la sort, no?, durant aquest temps també, doncs, he parlat amb molts malalts, no?, professors malalts, infermers, veterinaris, guàrdia civil, algun mosso, però també he parlat amb familiars d'alguna persona que ha mort, no? I els seus fills es mereixen, doncs, que puguin tenir la pensió que cal, no? I encara estan lluitant amb el tema judicial perquè no els consideren que fos un accident de treball. Per tant, aquests nens que han perdut, per exemple, a la seva mare, que era una professora de Marbella de matemàtiques, doncs no estan gaudint d'una prestació que haurien de tenir per aquest fet, no?
1: No ha causat jurisprudència, el teu cas?
0: No, perquè en principi ara, en el meu cas, el primer va ser el Tribunal de lo Social de Barcelona que ja va reconèixer l'accident. Nosaltres vam demandar al Consorci d'Educació, a l'INSS i a la Mútua. El Consorci i a l'INSS ja van admetre la sentència, la van considerar que era justa, però la Mútua no, la Mútua va recórrer. Llavors, ara fa un parell de setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha tornat a donar la raó. De moment, perquè creés jurisprudència, hauria d'arribar al Suprem. Llavors, encara no sabem si la Mútua tornarà a recórrer o no. En el cas que tornés a mostrar disconformitat i arribés al Suprem, sí que el Suprem, la seva decisió, marcaria jurisprudència.
1: Perdona, pel nostre desconeixement, però si llavors la Mútua ara no recorre, no arribarà al Suprem i no crearà jurisprudència?
0: No. Representa que no, tot el que tota persona afectada que volgués que se consideri accident de treball, pues hauria de fer tot el procediment que he fet jo, no? Fer una demanda que no està d'acord, un primer judici al Tribunal de lo Social, a veure com aquest que diu, i si no, el que sí que sabem que a Catalunya, com a mínim, el Tribunal Superior de Justícia ens està donant la raó, que això sí que facilitaria que el primer judici de lo social ja s'entendria que hauria de ser favorable.
1: Ara deus tenir sensacions encontrades, no?, que diuen, perquè d'alguna banda potser podries ja també que el teu cas es tanqués, però a la vegada el fet de que s'elevés podria ser bo per a totes aquestes altres persones, però també hi ha risc, no?
0: Sí, hi ha risc perquè a vegades el Tribunal Suprem acaba de fer sentències una mica més polítiques, no? I en aquest sentit, si es barreja la política, pot anar en contra nostra. Però jo crec que aquesta lluita és col·lectiva i per mi té més sentit que acabi el Suprem i que més persones la puguin, es puguin beneficiar, no? Ja no únicament les persones que ara hem tingut uns problemes, és que si d'aquí 3 anys hi ha una altra pandèmia per un altre virus i es torna a fer vacunes en temps rècord, la gent ha de veure que l'Estat respon. Jo poso un exemple. Qualsevol medicament triguen 10 anys en que puguin estar al mercat, ¿vale? És a dir, són 10 anys de proves. Veure quines persones li pot ocasionar algun tipus de malaltia, mirar bé les concentracions. Nosaltres estem al 5è any des de que es va fer el medicament. Per tant, encara quedarien 5 anys de proves. Qualsevol altre medicament encara no estaria al mercat. Per tant, encara poden sortir altres efectes secundaris que de vegades no són immediats i que triguen més temps en sortir, no? I per tant, que la societat vegi que l'Estat que t'anima a vacunar-te o t'obliga d'una manera moral, no? Perquè fins i tot havien de protegir els avis i a les persones vulnerables. Doncs si passa alguna cosa, si la gent veu que l'Estat està allà, quan parlo de l'Estat parlo de tot, de les comunitats autònomes, dels ministeris, doncs la gent continuarà vacunant-se. Espanya era un país que es va vacunar en pandèmia amb 95% de la població, és una passada. En canvi, ara ja no tant. Han baixat moltíssim la vacunació de la gent i fins i tot dels sanitaris. I llavors jo crec que nosaltres sempre diem que el fet aquest també de que l'Estat ara et diu que et vas vacunar perquè vas voler, que era voluntària i que no assumeixi la seva responsabilitat, això fa que la gent desconfiï. I per tant ara tenen l'opció de poder reparar aquest fet, no?
1: Tu ets professor de ciències.
0: Sí, jo sóc de física i química.
1: Entenc això amb el raonament científic i pel que tu comentes, i ja ho has comentat, no sou antivacunes, no? Simplement tu vas tenir un efecte secundari i vols que quedi clar que va ser per aquesta vacuna i que tu te la vas posar doncs, perquè estaves obligat, si més no, per tornar a treballar i que per això doncs, consideres que ha de ser accident laboral. Però entenc que, tot i que ara, evidentment, per la teva experiència personal, no has tingut una bona experiència, sinó just el contrari amb la vacuna, però ets antivacunes, per dir-ho d'alguna forma?
0: No, jo no soc antivacunes. Jo soc antivacunes de les experimentals que s'han posat potser amb un temps rècord i que després l'Estat passa de tu, no? Jo els meus fills tenen el calendari de vacunació i els anem pausant totes les pautes de vacunes que estan contrastades i que han tingut aquest temps de... aquest temps d'assajos clínic i d'evidència científica, no? El que sí que ara, jo què sé, el meu fill, per exemple, la vacuna de la Covid no els hi vam posar, perquè una vacuna que portava un any i que no era necessària pels nens petits, doncs no... El risc que hi ha és que tot el que suposa demanar que es pugui parar d'aquest tema, ja ràpidament ets antivacuna, no? I aquest és el risc. Jo vaig tenir la sort de comparèixer a la comissió de la vacuna. Jo vaig anar a Madrid al Congrés dels Diputats a parlar del que ens havia passat, no? I moltes de les coses que es van parlar i tal no s'han portat a terme. Van treure unes recomanacions i unes conclusions i no s'han portat a terme. I és una llàstima perquè, ja que et deia, la gent ha de confiar en l'Estat i amb els metges, i si no hi ha transparència, si no reconeixen les coses que han passat, doncs farà que augmenti aquest percentatge de gent que ja no vol vacunar-se de cap vacuna, no? I aquest és un risc que l'Estat, si no entoma el tema, ja se l'està trobant, aquest tema.
1: Anem-nos acostant a Sant Joan de les Abadeses, perquè algú pensarà, i per què l'esteu entrevistant a la Veu? Per tu, vas decidir en algun moment explicar la teva història, a més fer-ho en còmic. Explica'ns una mica com va anar això.
0: Sí, un cop vam guanyar la sentència, no? Que vam dir, això ho hem d'explicar, no? I arriba més gent, perquè fins i tot molta gent em va veure perquè va sortir a TV3 el dia de la sentència, van publicar la notícia, però molta gent no s'ha enterat, no? I llavors vam dir, bueno, vam a fer un còmic que sigui una manera també més visual de poder explicar la meva història, no? I llavors, com arribem a Sant Joan? Doncs resulta que quan jo surto de l'hospital surto molt, molt feble, molt feble, i tinc el problema que hi ha unes dues cames que no puc aixecar el peu, és a dir, no tinc la força suficient, el nervi em falla i no puc fer el trepitjar un pedal, per tant no puc conduir. No. I llavors això és a l'abril, maig, venim de la pandèmia, i la meva cunyada, la meva dona, diu, bueno, hòstia, de cara a l'estiu aniria molt bé una mica de natura, i comencen a veure opcions i s'adonen que per pujar a Sant Joan de les Abadesses hi ha una línia d'aibús que porta, que podríem anar sense que jo pogués conduir, i aterrem a Sant Joan i acabem jugant un pis allà al poble. I en el còmic doncs surten d'això, les passejades per la Mallarenga, doncs surt el pont emblemàtic, no?, de Sant Joan. Nosaltres hem estat durant anys venint a Sant Joan, la meva cunyada continua allà amb un pis, i per nosaltres va ser la medicina, és a dir, després de la pandèmia la millor medicina va ser poder fer natura, poder tenir la tranquil·litat d'un poble com Sant Joan, i vam dir, ha de sortir Sant Joan, ha de sortir al poble, ha de sortir al còmic, perquè ha estat part de la meva recuperació. Jo al cap d'un mes i mig ja podia conduir, ja, però va ser un encert poder venir a Sant Joan, no? I llavors era, com dir, també hem d'explicar, no?, les coses bones que m'han passat, i moltes vegades que la part de la recuperació d'una malaltia passa doncs a tenir un bon entorn on poder gaudir de la natura, de poder fer recorregut, no?, de poder gaudir del Ripollès, i no he volgut deixar de passar aquesta oportunitat, no?, de poder mostrar, no?, en el còmic, doncs, que teniu la sort de tenir un gran poble, no?, amb una natura, i que és un tema de salut molt important.
1: Per tant, això, no sé si havíeu vingut alguna vegada ja a Sant Joan abans de decidir-ho fer per la pandèmia.
0: Havíem estat de petits, però no, portàvem anys que no havíem estat a Sant Joan.
1: I no sé si això, quant temps hi vau estar? Ja ho has comentat, però no, perdona, no
0: ho he... Sí, nosaltres vam estar amb el pis llogat un parell d'anys, però seguim pujant, perquè la meva cunyada continua allà, i anem cada any a la piscina, i anem cada any, per exemple, vindrem aquí a la Fira del Trasto, és a dir, que intentem pujar sovint a Sant Joan, ja s'ha quedat com una cosa instaurada, que ens agrada molt, i era important això, que sortís el còmic, perquè moltes vegades els metges... i el sistema sanitari recomana medicaments i recomana coses, però que una gran part de la medicina és aquesta, no?, el poder fer esport en un ambient de salut tan important com és la natura de Sant Joan, no? I també podria servir d'exemple per a altres persones que puguin tenir un procés semblant, no?, de qualsevol altre tipus de malaltia, doncs que entendre que tenir la sort de tenir aquests espais naturals que teniu de riu i de gorgs i de camins, de ponts, doncs això és un fet que a mi m'ha ajudat moltíssim amb la recuperació, no? Tant física com mental, que també és una part important.
1: Doncs escolta, t'hauríem molt, moltíssimes gràcies. Sé que hi ha un projecte també per fer una obra de teatre, em sembla que hem escoltat.
0: Sí, tenim en ment, ja tenim el guió, l'estem acabant de perfilar, hi ha una persona que la té al cap i ja la té escrita, i ara estem acabant de veure com la podem portar, perquè ens ha sortit una mica llarga, però jo crec que aniran sortint cosetes, és a dir, que la història no s'acaba aquí, al final hem de buscar diferents maneres d'arribar. Doncs mira, gràcies al còmic doncs, avui estic parlant amb vosaltres, i segurament doncs, això, gent de Sant Joan s'enterarà de la història, i amb l'obra de teatre doncs, ja arribarem a un altre tipus de públic, i la idea és una mica doncs, això, crear consciència del que ha passat i prevenir una mica doncs, accions de futur que puguin passar, i que la ciutadania doncs, estigui no tingui por a fer els passos que ha de fer, però sí a demanar que l'Estat compleixi la seva part.
1: Doncs Pedro, moltíssimes gràcies. Ja coincidirem segurament algun dia pel poble, i ara em fixaré ben bé amb el còmic, però a veure si està prou ben fet i et reconec, si no ja buscarem la fotografia. Perquè, doncs, com bé comentes, va sortir als mitjans, i així et podrem posar cara i saludar-te també com a nou.
0: Sí, jo vindré, us vindré a portar un còmic aquí a la ràdio, perquè el tingueu i pugueu veure doncs, una mica tota la història i la part de Sant Joan, que em fa molta il·lusió que ho pugueu veure també.
1: Doncs agraït també. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Molt bé. Una abraçada i molta salut.
2: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La Caixa dels Trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió o competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies, no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El porteu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo què vaig dir al timple? Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Can de Bànol com a batlle de Can de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia per llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a 8:45 del matí a la localitat baixempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a altres les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I lo interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm-hmm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, com mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, al Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment el Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Moià perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Moià, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos, a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us heu dit tot plegat mentre, recordem, hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília, avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports a Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el Club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel Club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el Club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
2: Però sé que ha fet que l'equip creixés, saps? Que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, eh? Són els dos puntals més grans que hi ha dintre l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant, perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip d'anar a jugar i punto, no, aquest any han anat a competir.
1: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Eudald Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant. La simbiosi entre jugadors de Ribes, Ripoll i algun de Can de Bànol ha servit per confeccionar una plantilla de quilòmetre zero molt competitiva, amb molta ambició i que omple el pavelló cada cap de setmana. Monge està confiat per l'any vinent.
2: Jo tinc molta il·lusió i jo quasi bé puc dir que és un equip per... Si continuem amb aquesta dinàmica, clar, ens va costar molt l'any quan vam començar la temporada, clar, adaptar el David Martín, el Carlón, l'Arnau, el Roc, o l'Enric Monge, clar, adaptar-los amb els altres jugadors. Però, clar, ara està engranant. I més a més, podem fer, diguéssim, un pas més endavant a segona catalana. I jo, ojalà no m'equivoqui, però jo crec que podem lluitar pels 5 primers puestos de segona.
1: La temporada que ve, els ribetans esperen continuar amb la bona dinàmica d'aquesta.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 va fer una exposició a la caixa de pensions quan hi va ser les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria, realment en podíem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs, us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripoll i passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició i especial de la Ruta 66. Ja sabeu que aquí tenim una certa predilecció per la música americana d'arrels. I amb més precisió, amb la country music. Doncs avui us presentarem cançons d'important actualitat que triomfen a les llistes d'èxit. Sense més preàmbuls, comencem. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

The Hell You Are, des de Florida, el nou single d'una jove cantautora, Ashley Cook, amb el seu tercer àlbum d'estudi. Ara ens anem a Califòrnia, a la costa oest, amb Brett Young, exjugador de béisbol que fa 18 anys que ja es dedica a temps complet a la música americana. Aquesta és la seva composició més actual, Drink With You.

Not Chillin'. Aquesta és la nova proposta de Caroline Jones, cantant i multiinstrumentista que combina la seva carrera en solitari amb la participació a la banda de Zac Brown, de Connecticut a Missouri. S'anomena Chris Jameson. I el seu nou senzill per les radioemissores és aquest, Me and a Beer.

Traveling Soldier és la nova cançó d'un dels pesos pesants de la country music en aquest moment. Parlem del texà Cody Johnson. I ara, el besnet del famós Historic Hank Williams. Simplement, el seu nom artístic és Hank Williams IV. I el tema en concret, Run Past Recipe.

How Far Does a Goodbye Go? És l'avançament d'un àlbum que sortirà el proper mes d'abril. Serà el 12è en l'exitosa carrera de Jason Aldean, de l'estat de Geòrgia. Canviem d'estat i ens anem a Louisiana. Després d'aconseguir uns quants números 1 a les llistes d'èxit, Jordan Davis ho torna a intentar amb Third Strike Around.

Seventeen pertany al jovenet Cameron Marlowe. Després de passar pel concurs televisiu The Voice, ara fa 6 anys, ja té 3 àlbums editats. Tot seguit, un duet format per Preston Brust i Chris Lucas, artísticament anomenats Lo Cash. Aquesta és la seva nova composició per aquest 2025. Wrong Hearts.

I Wish You World. Aquesta és la veu femenina de Mackenzie Carpenter, amb la col·laboració del grup Midland, una noia de Geòrgia que debuta amb el seu primer disc. Continuem amb una altra veu femenina. S'arriba des d'Ontario al Canadà i comença a obrir-se camí a USA amb aquest single.

Wick és un country blues d'un jove d'Ohio, Preston Cooper. La comparació amb Chris Stapleton és inevitable. També es decanta pel rock i es manifesta fan de Bob Seger. El següent convidat d'avui és un dels artistes de moda, Riley Green, famós per la cançó a duet amb Ella Langley. La qüestió és que ara té nou single en solitari, aquest que porta per títol Change My Mind.

Fins aquí el programa d'avui dedicat a cançons d'actualitat de la música americana. Cançons que triomfen a les llistes d'èxit. Ens acomiadem amb un artista novell, Shane Prophet, de Tennessee, i el seu hit Long Live Country. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals de cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
2: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUP Aire ha dit que com a grup d'oposició tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I també el recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs, en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel, i així com doncs, Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon, i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i, doncs això, nou disc de Tammy Crest. Aquí el tenim.

0: Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música ghanesa. Des de Ghana, hem marxat del nord de Mali, del Sàhara, fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del High Life, d'Ebo Taylor, i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles, i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedu Blay Ambole.
1: Yeah. This is Gedu Blay Ambole and Kay. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of quietness.
1: El discurs panafricanista i el high life de Kay Slice amb la veu de Yedouble Ambolé. Kay Slice, que des de Ghana el vam descobrir aquí al programa amb el seu EP Uprise. Això era ja fa 3 anys i que ara publicarà nou disc. Anem a buscar un dels temes d'aquell EP amb el que vam descobrir-lo i aquí doncs destacar que ja l'hem sentit, però que Kay Slice toca el balafon i que l'inici d'aquest tema doncs el podem reconèixer bé. Kay Slice, la nova veu del High Life i de la música des de Ghana.

La nostra descoberta avui és aquest gènere, aquest grup i aquest gènere de Madagascar. Se'n diu el Tsapiki i el grup es diuen Bobo i Behaga. I són, doncs, això, un gènere de música popular que el que vol és, això, diguem-ne, generar un ritme frenètic, generar un estat de trànsit que alhora fomenta la connexió social, que això es toca durant hores i hores i hores en les reunions socials a Madagascar, al sud-oest de l'illa, sobretot, i es fa en tot tipus de trobades, ja puguin ser des d'aniversaris fins a funerals. Aquest ritme frenètic que crea la guitarra.

El 16 de juliol d'aquest any. Festival Les Suds és una de les referències al món dels festivals, això, de músiques del món. Seguim una més, Ritme Frenètic del Tzapiki, Bobo i Behaga, des de Madagascar.

Per als nostres concerts recomanats, ens fixem en la programació del Primavera a la Ciutat. És el Primavera Sound, però d'una manera diferent, en les sales de la ciutat de Barcelona. De l'1 al 7 de juny tindran lloc, doncs, en diverses sales com l'Apolo, Paral·lel 62, la Nau, el Resmatàs, la UT, etc, etc, etc, doncs tot una sèrie de concerts que tenen un format diferent i alhora ens permeten descobrir o apreciar artistes que potser en el mare magnum del Primavera Sound doncs no hi tindrien el seu lloc. És el cas d'aquesta guitarrista Gwennifer Raymond, que doncs és anglesa de la Gran Bretanya i que tocarà a l'Apolo el dia 1 de juny. El dia 1 de juny serà l'Apolo en un concert en el qual, doncs, i aquesta és també la gràcia d'aquest cicle de Primavera a la Ciutat, doncs, compartirà escenari amb Yeray Cortés, un darrere l'altre, no junts, però la mateixa nit els podràs veure tots dos. Gwennifer Raymond i Yeray Cortés a l'Apolo. També dins d'aquest mateix cicle de concerts, doncs el dia següent, el dia 2, podem veure l'artista Faten Kanaan, i això el que fa és, doncs, això també serà l'Apolo, en aquest cas a la sala 2, però doncs és una artista que difícilment doncs tindria lloc en el gran festival del Primavera. Faten Kanaan, aquí sentim el seu tema Afternoon, de l'últim disc Diary of a Candle.

les melodies i aquestes músiques minimalistes de l'artista Faten Kanaan, que ella ve de l'Orient Proper, Palestina, Jordània, Líban, i actualment viu a Alemanya. Faten Kanaan, que serà, com hem dit, en aquest proper festival primavera, però en el cicle d'aquesta primera setmana de juny, en la qual, doncs, es diu Primavera a la ciutat, a les sales de la ciutat. En aquest cas, altra vegada a l'Apolo 2. I acabem el programa amb flamenco, perquè se'ns ha mort el Cabrero.

El passat dia 13 de maig va morir El Cabrero. El Cabrero, doncs, que es deia José Domínguez Muñoz, un dels cantaors flamencos més compromesos amb les classes populars des de la pròpia militància anarquista, des de la CNT, a la qual ell va pertànyer, i alhora doncs, incorporant també tot aquest, sentiment doncs, de lluita en la seva cançó, com aquesta que hem sentit ara, i que Muchos prometen la luna és un fandango de Huelva que estava inclòs en un disc de l'any 83, Dale Alas, i això, que va ser reeditat després amb el nom de Fandangos de Huelva. I El Cabrero, doncs realment un dels cantaors importants, que no només amb aquesta faceta anarcosindicalista, sinó alhora també per mèrits propis, això, un cantaor flamenco, doncs ha mort als 81 anys a Sevilla aquesta setmana passada. I per tant, és el nostre record d'aquesta setmana, i si hem sentit un fandango, ara anem per unes boleries. Amor mío, El Cabrero. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny d'un acord. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que consideren insuficient i que esperen reprendre demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Tot això no desconvocarà la vaga general prevista per demà i fins i tot amenaçant amb un vaga indefinida, si demà no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa una Comissaria General de Prevenció i Denúncia de Violències Masclistes, l'anomenada Comissaria de la Dona, abans que acabi 2027. Ho ha anunciat al Parlament durant la presentació del projecte de pressupostos d'Interior i Seguretat. Ha explicat que aquest és un dels acords del PSC i els Comuns per aprovar els comptes i que inclou reforçar les comissaries d'investigació interna, afers disciplinaris i també d'avaluació. Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 de Glòries fins a la zona universitària. En conjunt, tres línies de bus express actuals que acumulen prop de 7 milions de validacions. I un motorista mort en un accident a la sortida de via de la TV-3451 al Deltebre. Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta ha patit una sortida de via, el conductor ha caigut a un canal proper a la carretera, com a conseqüència, malauradament, ha mort. Amb aquesta víctima són 50 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 21 de les quals són motoristes. I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. En aquesta ocasió el festival ha buscat un eix central sobre el qual gira la majoria d'espectacles, el concepte de comunitat. S'han programat una trentena de propostes entre teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló entre dijous i dissabte a la nit.
0: Notícies en xarxa.

12 heures.

français, j'embrasse son corps.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida

0: 500 euros al mes. Sabeu que us costaria fer el mateix però en cotxes compartits? Com el que tenim al poble, 3.500 anuals, i per tant amb un estalvi de més de 2.000 per any, que en 25 anys són gairebé 88.000 euros. Però és que això no és tot. Què et semblaria, a més, reduir la contaminació de la teva comarca a la meitat?
1: I tu, ja has provat el nou cotxe elèctric compartit? Baixa't l'app, registra't en 5 minuts i fes una reserva per provar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió o competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo que vaig a l'últim ple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 26 de maig de 2026 i un dia com avui de 1831, durant el regnat absolutista de Ferran VII, Mariana Pineda era ajusticiada públicament a Granada aplicant-li el garrot vil. Nascuda només 26 anys abans en una família noble, Mariana Pineda es va casar molt jove amb Manuel de Peralta i Valle, un liberal vinculat a la maçoneria. En quedar vídua poc després, Pineda va continuar vinculada als cercles liberals de Granada, actuant com a intermediària entre els liberals granadins i els exiliats a Gibraltar. Entre altres, va ajudar a la fugida del seu cosí, Fernández Álvarez de Sotomayor, condemnat per la seva implicació en el trienni liberal. En un registre a casa seva, la policia política del moment li va requisar una gran bandera amb la inscripció Llibertat, Llei, Igualtat. Va ser arrestada, acusada de conspiració, d'insurrecte i immediatament empresonada. Malgrat les pressions, Pineda es va negar a delatar els seus companys i després d'un judici ple d'irregularitats va ser condemnada a mort per garrot vil. La sentència s'executava un dia com avui al Campo del Triunfo de Granada. Amb la seva mort, Mariana Pineda es va convertir en símbol de la lluita per les llibertats i de la resistència. Va inspirar nombroses obres literàries i populars, entre els quals la peça teatral de Federico García Lorca, que va ser estrenada a Barcelona amb decorats de Salvador Dalí i amb la Margarida Xirgu com a protagonista. A Granada, la plaça que porta el seu nom, és un lloc de memòria democràtica on cada 26 de maig es celebren actes en el seu honor. I un dia com avui, de 1967, els Beatles publicaven Sgt. Pepper's. La seva publicació va marcar la cultura pop i la seva acollida va legitimar completament la música popular i el seu reconeixement. Escoltem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: I si tens més de 15 anys, no tenim clar quin és el topall per dalt, ara ho demanarem. Aquest pròxim dissabte, el jovent actiu Sant Joaní, el Jazz, us anima a assistir a la trobada que es farà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda, on es presentarà la nova proposta de l'entitat. Per saber més detalls, tenim ja el telèfon a la Martina Fulcrà. Hola, Martina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ens has de resoldre aquest dubte. No sé si de topall per dalt n'hi ha o no.
1: Sí, o sigui, tenim una mica... L'únic que hem volgut fer és obrir-ho als menors d'edat, perquè sí que és veritat que abans ens trobàvem limitats, perquè potser la nostra única activitat era fer festes on hi havia venda d'alcohol. No tenia molt sentit que els menors d'edat poguessin participar, i ho hem obert això, joves d'entre 15, 16 i 17 anys. Més o menys aquest topall per tenir una mica més de... que puguin participar també els que encara no han complert 18 anys i que, per tant, també puguin engrescar-se i participar de l'entitat i ajudar a fer un Sant Joan una mica més viu, també.
0: Tinc això, que per dalt vosaltres feu activitats per joves, és a dir, que per naturalesa moltes vegades vas fent gran i aquestes coses ja potser deixen d'interessar-te, però vull dir que les que feu vosaltres també en gaudeix gent gran,
1: Exacte, sí, o sigui, volem aparcar una mica. Sí que és veritat que el nom de l'entitat ja és com Jovent Actiu Sant Joaní, però sí que és veritat que doncs, hi ha activitats que van més enfocades a un públic més gran, i cap problema, avui també estem encantats de fer-les i que vinguin i que gaudeixin. No tenim una edat, o sigui, no tenim una edat màxima, diguem-ne, tampoc. Això no ens ho hem plantejat, tothom és benvingut, òbviament.
0: Abans de tot, abans de començar i de parlar d'aquesta activitat, volem aprofitar per felicitar l'entitat i a totes les persones que l'han tirat endavant pels 25 anys i també pel guardó Emma. Com vau rebre la notícia?
1: Bé, la veritat és que ens van trucar i ens van dir que aquest any anava per nosaltres, i la veritat és que ens fa bastanta il·lusió, perquè no hem, bueno, si més no des de que jo estic en l'entitat, no s'ha rebut mai cap premi, per tant també ens fa il·lusió poder-la rebre un, i a més just coincideix en el mateix dia, per tant al matí estarem en aquest acte, i després a la tarda ens trobem tots a l'Escorxador a partir de les 6, com molt bé has dit tu.
0: L'entrega dels guardons M es fa el dissabte 30 de maig a les 12, i això, a les 6 de la tarda hi haurà aquesta activitat. Parlem d'aquesta trobada i sobre aquesta nova proposta. No sé si ens pots explicar una mica per on va.
1: Sí, bé, com aquesta proposta que volem fer l'expliquem millor el dia 30, que és on hem volgut com fer aquest espai per tal de poder explicar molt millor i convidar a tots els joves que en vulguin sumar-s'hi per tal de poder-la desenvolupar millor, poder resoldre dubtes i poder també xerrar una mica més cara a cara amb ells, perquè al final doncs, hem anat publicant vídeos i coses a les xarxes, però a vegades queda una mica difús tot el que s'hi pot parlar. Però una mica la idea és aquesta, doncs, poder explicar bé la proposta de que passem de ser una entitat només d'oci nocturn i enfocada en aquest, a ser una entitat més oberta i de joves, en el qual doncs, es poden englobar moltes altres... moltes altres activitats de caires diversos, tant esportives, culturals, totes les propostes són benvingudes, i alhora també doncs, reivindicar una mica això de que falten espais pels joves a la comarca i sobretot doncs, en el poble, que és la nostra realitat més immediata que ens toca, doncs, perquè al final no hi ha un lloc on els joves puguin trobar-se, puguin fer front a qualsevol cosa que els hi pugui passar o qualsevol activitat que vulguin generar, doncs falta una mica aquest espai i el Jazz ve a suplir aquesta necessitat que vam trobar que faltava en el poble i doncs ja tinguent en compte que estaven en aquesta entitat, doncs poder obrir-la i poder abarcar.
0: Quan parles d'espai, et refereixes a un espai metafòric o és un espai físic també?
1: Una mica els dos, no, però en principi el que volem fer ara és un espai més metafòric, llavors ja si tot això ens surt bé, sí que ens agradaria com algun espai físic, perquè sí que és veritat que no, vull dir, si creem aquesta assemblea de joves on poder pues, donar veu a totes les propostes que es puguin fer amb necessitats que tingui el poble i tal, pues, llavors també segurament ens sorgirà la necessitat de tenir un espai on trobar-nos, perquè no tenim aquest espai. Vull dir, ara ve la calor i a les places s'està molt bé, però a l'hivern no gaire, la veritat. Per tant, que això és una batalla que ja sorgirà segurament, o sigui, nosaltres segurament tindrem la necessitat, vol dir, sorgirà sola aquesta necessitat, però de moment, com estem focalitzats en crear aquesta assemblea i més l'espai aquest metafòric que dèiem, i això ja serà una cosa més a mitjà termini.
0: Dissabte el que es farà serà animar doncs, aquestes noves generacions a que s'apuntin i diguin la seva, o ja es presentarà alguna activitat o s'explicarà què es vol fer?
1: No, Dissabte serà més això, el que deies primer, de presentar l'entitat, també una mica de recorregut històric i explicar una mica els inicis del jazz, també per no perdre com una mica l'essència. Doncs, vull dir que al final fem aquest tomb, però no deixem enrere tot el que fèiem abans. Vull dir, no és que ara de sobte diem que no volem fer festes nocturnes, no, sinó que ho complementem. Per tant, explicar una mica la trajectòria d'aquests 25 anys de l'entitat i sobretot doncs animar aquests joves a que se'n vulguin, que en vulguin formar part, explicar una mica les dinàmiques i llavors ja sí que les propostes i tot el que vagi sorgint es aniran fent en les següents assemblees que es vagin fent del jazz amb tota aquesta gent nova que haurà entrat i, per tant, idees noves i menys fresques, que també a vegades ens va bé perquè nosaltres ens trobem una mica limitats d'ostres. Ja no sabem tampoc què més fer, també volem apel·lar a un públic que potser som una mica llunyans, depèn de quina edat tenim, vull dir, com una mica retroalimentar-nos tots plegats.
0: De fet, fa un temps em sembla que era prop de la festa que es va fer per celebrar l'aniversari, que vam entrevistar en José Guacil, que és un dels iniciadors, i va comentar que la seva idea, la idea del seu grup, era crear l'entitat com una caixa d'eines, que tothom que la necessités la fes servir, i això que feu vosaltres no deixa de ser també reforçar aquesta idea, no? Perquè avui en dia també és veritat que l'administració i la burocràcia, no? A vegades necessites una entitat que et representi per poder fer gestions, no? I és una bona manera, no? També.
1: Exacte, sí, una mica també parlant de vegades amb en José, diu que sí, que ells tenien aquesta idea, l'únic que al final, clar, quan crees alguna cosa has d'anar primer per lo més immediat i doncs, ells van crear l'Entrevoltes i per tant necessitaven un finançament directe i el van trobar amb les festes nocturnes i llavors les altres entitats, o sigui, les altres generacions, perdó, han anat seguint aquest fil. L'únic que sí que de tant en tant s'han anat fent coses més diferents, trencant una mica que no tot han set sempre festes nocturnes, però sí com que ara li volem posar el nom i cognoms de dir, vale, doncs passem a ser una entitat de joves per, doncs això, poder donar veu a totes les propostes i activitats que es vulguin fer i que alhora sí que, vull dir, qualsevol cosa que necessitis fer es necessita una de cara legal o pública o així, es necessita una entitat, per tant, el jazz com també ve ser aquest ventall per poder realitzar-les.
0: Com que després d'aquest dissabte potser canviaran coses, estaria bé fer una fotografia ara per poder-la comparar. Quanta gent sou ara al jazz i de quines edats?
1: Mira, ara mateix som entre 15 i 20 i tenim més o menys, o sigui, estem entre els 21 i els 25, més o menys. Aquests 20-25 anys som tots els que tenim i per això volem com incorporar també gent jove perquè al final pues, és més fàcil que tinguin és la perspectiva de vale, pues, és que al jovent els interessa això, no això que esteu fent, saps? Que a vegades, vulguis o no, ja canvia molt d'un any a l'altre, doncs imagina't els que en tenim doncs ara 24, jo per exemple que en tenim 24, doncs intentar fer festes pels de 18 o coses pels de 18 se m'escapa una mica de les mans, tot i que no és tan llunyà, però les coses han canviat molt i la meva visió segurament no és la seva i llavors doncs és més fàcil tenir gent a l'entitat d'aquesta edat que sap com les inquietuds i els gustos i tot que no l'altre.
0: Us trobareu que... És que ara estic pensant en aquell vídeo que vau fer que em va semblar genial de demanar a la gent que estava a la calçotada de quin any havia nascut i fer un muntatge amb els que eren dels 80 ja els hi posàveu, després quan parlaven els hi posàveu cos de dinosaure
1: perquè va ser un trend d'aquests de TikTok i vam dir va, pues, aprofitant la calçotada que hi ha diferents edats i diferents generacions del jazz pues, va, per fer una mica està també de rebombori pels 25 que és el que estem intentant fer durant tot aquest any, fer coses per celebrar els 25 anys de l'entitat.
0: Doncs esperem que aquests de 15 anys també us facin vídeos i testeu la mateixa
1: exacte,
0: medicina.
1: Exacte, ens tocarà a nosaltres d'aquí un temps, això ja ho tenim assumit.
0: També us sentiu grans. Molt bé, escolta, no sé, després de la presentació hi haurà alguna activitat més?
1: Després de la presentació la idea és que hi hagi una mica d'espai així com de cohesió per tal de poder xerrar, demanar dubtes, i hi haurà una mica de piqui-piqui amb menjar i això, la barra també amb begudes i una mica de música. Així per ambientar, la idea tampoc no és que s'allargui molt, però sí que pues, generarà una mica aquest espai pues, per parlar més de tu a tu, que a vegades sembla quan fas com una taula rodona o alguna cosa, la gent li fa cosa, demanar dubtes o preguntes, i llavors pues, és més fàcil de tu a tu estar allà amb grupets més petits i poder-te explicar, si algú necessita alguna més d'informació també poder-la donar, vull dir, com crear una mica aquest espai de cohesió després, que també és molt important per nosaltres i és una cosa que volem anar-lo creant també amb aquesta nova versió del jazz, de crear espais de cohesió, perquè al final nosaltres ara els que som estem molt cohesionats, però perquè ja portem molt de temps treballant junts, però quan entra algú, doncs per també agafar una mica la confiança, el fet de poder treballar junts, i això també es necessiten doncs, aquests espais per poder-se desenvolupar una mica millor, i alhora doncs, per poder dir, vale, és que a mi això em preocupa això, o a mi a l'institut em passa, com... també volem ser una mica aquesta entitat de poder afrontar diferents problemàtiques que et puguin passar doncs, més a nivell col·lectiu, del poble, de l'institut, i llavors, clar, que és això es genera doncs, anar agafant també confiança i treballant junts, per tant, com també podem generar aquests petits espais per anar a poc a poc caminant cap, aquest, cap allà.
0: I després d'això, la següent mirada ja serà la festa major o hi haurà, hi haurà alguna activitat pel mig?
1: Tenim coses pensades pel mig. Les coses grans sí que és el mític carnaval d'estiu, que serà el 31 de juliol aquest any, perquè és el divendres abans de l'agost, i després ja l'altre gran serà l'entrevoltes, però sí que durant l'estiu tenim pensat fer diverses coses, sobretot amb doncs, aquestes propostes que puguin anar sortint, que ja potser serà més de caire esportiu o coses així, però aprofitar també l'estiu per anar fent cosetes petites.
0: Ja per acabar i per doncs, situar-nos a la festa major, difícilment, vaja, sembla impossible que es pugui fer l'entrevoltes a la plaça. De fet, també vau fer un comunicat, no?, per denunciar aquesta situació.
1: Sí, o sigui, nosaltres vam fer un comunicat perquè trobàvem que havíem de donar una explicació com a jazz, perquè al final, vull dir, la nostra màxima festa o activitat, com li vulguis dir, i la raó per la qual va néixer l'entitat és per fer l'entrevoltes, que és que el mateix nom li dona, vull dir, entrevoltes, perquè es fa entre les voltes de la plaça Major, i ja aquest serà el tercer any consecutiu en el qual no es pot realitzar, i no per...
0: No per pluja.
1: També per la pluja, però igual, encara que no hagués plogut, no s'hagués pogut fer allà, i per tant trobàvem adient poder-ho explicar més, perquè també la gent del poble ens demanava, i a vegades si tu no tens la informació no sabies què respondre, perquè es feien algunes activitats al poble que no eren del jazz, algunes activitats nostres també les havíem fet a la plaça Major, però l'entrevoltes no, vull dir, nosaltres mateixos tampoc ni en teníem res, i va ser quan vam demanar una sèrie de reunions amb l'Ajuntament perquè ens exposessin i ens diguessin què estava passant, perquè en volíem treure l'entrellat, i un cop sabent el que estava passant, doncs ens vam desdir, perquè, o sigui, era una no era segur fer activitats allà, i per tant vam dir que com a jazz deixàvem de fer-ho, i llavors per això va sortir la proposta de poder realitzar l'entrevoltes al passeig aquest any, però, bueno, molt... mucho a nuestro pesar, perquè vull dir, al final l'essència allà a la plaça és molt maca, però bueno, que primer va la seguretat que puguis realitzar l'estètica, això ho tenim molt clar, i cap de nosaltres va dubtar en qualsevol moment de dir que no era realitzable fer-lo allà, i per tant, endavant amb la nova proposta que hem llançat de fer-lo al passeig i ja està.
0: És proposta o ja ho heu parlat i...
1: Sí, bueno, és proposta tancada, també. Vull dir, sí, es farà el passeig, ja vam parlar-ho també amb l'Ajuntament, i ja no tenim, o sigui, no, nosaltres el que volíem era fer-ho al poble, al mig del poble, perquè creiem que és on hi ha l'essència, és on la gent també li agrada, i va ser el que vam trobar més adient per les dues bandes, tant nosaltres com ells, de poder-ho realitzar al poble, perquè sí que ens vam negar a no fer-ho al mig del poble, perquè perd tota l'essència que tenia ja de si la jornada.
0: Per curiositat, per això, sabeu on posaríeu l'escenari i tot això, com ho muntaríeu?
1: Això encara ho hem d'acabar de parlar, perquè també vull dir, el passeig ara, sobretot en quant a bars i barres, està bastant viu, per tant s'han d'acabar de tancar algunes coses, però segurament el cantó de l'absis del monestir s'ha d'acabar de tancar, però sí que de moment la proposta és aquesta, però hem d'acabar també de parlar, perquè s'han de parlar amb equips de so, amb els tècnics, i diferents coses per quadrar com seria la millor opció.
0: Perfecte, doncs Martina, moltíssimes gràcies, hem fet un bon repàs.
1: Vosaltres.
0: Esperem que aquest dissabte hi hagi molta gent i que surtin moltes propostes i molt jovent nou per impulsar-les també. Moltíssimes gràcies.
1: Això esperem nosaltres, ens veiem dissabte.
0: Adéu.
1: Adéu, merci.
0: Beck ha col·laborat en dos dels temes de Ruido Tovar, el treball conjunt que signen el Mexican Institute of Sound i els Meridian Brothers, i que es publicarà ben aviat. El cantant i compositor californià apareix en dos dels temes, un dels quals aquest Ritmo Babilonia.

0: Aquest pròxim divendres a la tarda, el Centre Cívic El Palmàs acollirà la trobada Natura i Inclusió. Organitzada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l'Alt Ter, la trobada inclou una taula rodona i un debat entorn de la inclusió al medi natural. En parlem amb l'Alba Torra, de l'Alt Ter. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Alba.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com definiries això de la inclusió al medi natural?
1: Bé, la veritat és que precisament un dels motius pels quals fem aquesta trobada també és per discutir de què parlem quan parlem d'inclusió, perquè és un terme molt ampli i a vegades quan l'esmentem, no?, cadascú pot tenir-ne una idea. Per exemple, nosaltres, en el nostre cas, és el projecte que tenim a l'Alt Ter, que es diu Natura Inclusiva. Portem molt de temps, sobretot focalitzant-nos en poder fer acompanyaments en sortides escolars a nanos que tenen dificultats de mobilitat. I llavors els acompanyem amb la cadira Joelet. Clar, aquesta seria una forma d'inclusió, però el tema és que precisament hi ha moltíssimes formes d'inclusió i hi ha molts casos i molta diversitat que està bé, en la mesura del possible, doncs, poder-la tenir cada vegada més en compte per fer la natura més accessible i inclusiva per tothom.
0: Igual, justament, ens hem de fer la pregunta inversa, no?, de qui està exclòs, no?, del medi natural, justament per saber què vol dir inclusió.
1: Exacte.
0: Parla'ns una mica de la iniciativa Natura Inclusiva que presenteu divendres. Hem explicat que serà una mica de taula oberta, de taula rodona, no sé qui hi haurà.
1: Sí. La proposta de divendres, sobretot, pretén complir dos objectius. Un més de cares al nostre projecte de Natura Inclusiva, que seria recollir informació, idees, de fer una mica de diagnosi, de fet, del territori, de la mà, com si diguéssim, dels propis habitants, no?, de la gent que viu aquí, per saber, doncs, tant quina és la seva experiència amb l'accés i la inclusió en entorns naturals, com també quines dificultats i mancances s'han trobat, quines propostes farien o quines coses els agradaria fer, quines idees tenen. D'alguna manera, el que ens agradaria és poder recollir informació per poder oferir un servei que s'adapti a les necessitats de la gent del territori. I d'altra banda, doncs, també ens agradaria, de cares al públic, que sigui un espai, doncs, de trobada en què puguin compartir, i sobretot per la gent que no coneix, no?, potser tota aquesta diversitat de realitats, doncs, poder-les conèixer de més a prop, d'una manera, això, molt informal i molt amena, i al final, doncs, amb els seus veïns i amb la gent que potser ja coneixen.
0: No només parlem d'accessibilitat per persones amb dificultats de mobilitat, s'entén que també hi ha altres persones, no?, com persones amb problemes de ceguesa o que necessiten llenguatge inclusiu. Vull dir, estem parlant d'una cosa molt àmplia, no?
1: Sí, exacte. Precisament és una de les dificultats de la inclusió, i és que hi ha una multiplicitat de circumstàncies i que tenir-les totes en compte és complicat. Per això és important també tenir potser aquesta visió local de territori, no?, per començar, per conèixer qui tens aquí i com pots acollir d'entrada la gent que hi viu, i així també ja tens un punt de partida. Però pel que deies, doncs, un dels col·lectius potser que a vegades s'ignora més seria el de la gent amb discapacitats sensorials, doncs, no només persones cegues, també amb sordesa i amb d'altres tipus de discapacitat com aquestes. Llavors, en aquests casos, no?, doncs, és el que deies tu, doncs, en el cas de les persones sordes, doncs, que tinguin guiatges adaptats, no?, perquè està clar que si es fan guiatges parlats, doncs, no els poden seguir. I en el cas de les persones cegues, per exemple, doncs, que els panells, doncs, puguin tenir audioguies, que puguin trobar-los també escrits en braille. Opcions n'hi ha moltes, i es tracta també de poder-ho parlar amb qui ho necessita, que al final és qui sap què se li adapta millor.
0: És una cosa molt important. Justament aquest cap de setmana hi havia una noia a Sant Joan que presentava un llibre de poemes, la Clara Macaia, que ella va amb cadira de rodes, i justament això fa un parell o tres d'estius va pujar al Taga amb una cadira d'aquestes que has comentat, Joelet. I això, la iniciativa li va canviar tant la perspectiva i tot, i que està tan enamorada de Sant Joan, ella no és d'aquí, però que ha fet el llibre de poemes, i molts han estat escrits aquí perquè ha estat com el seu refugi. Vull dir que és important, no?, la connexió amb el medi natural. per aquestes persones. Qui està convidat a la trobada?
1: A la trobada, o sigui, la idea és que tothom està obert a participar-hi, però de cares a la primera part, a la taula rodona, comptarem amb diverses persones que ens ajudaran primer a tenir com una visió general de quina és la situació al Ripollès pel que fa a la inclusió en entorns naturals. I tindrem l'Elvira Gené, que és guia de muntanya amb formació en temes d'inclusió, l'Àngels Gascuenya, que també té el mateix perfil que l'Elvira, però que normalment està en comarques veïnes, no tant al Ripollès. Després a dues representants de la Fundació MAP, d'aquí del Ripollès. I finalment també tindrem la gent de Simbiosi Visual, que no són del Ripollès, però que han estat treballant en la diagnosi d'accessibilitat del Parc Natural de les Capçaleres del Tírio del Freser. Per tant, al final, això són quatre persones amb perfils molt diferents, però que ens ajudaran a tenir com aquesta visió de diferents aspectes de la inclusió aquí al territori. I després, de cares al debat obert, al col·loqui que seguirà aquesta taula rodona, doncs la idea això és que hi hagi gent de perfils ben diversos. Hem parlat amb gent que coneixem d'aquí de Sant Joan i d'altres pobles del Ripollès perquè vinguin. Però això, hem intentat donar veu a tothom qui coneixem perquè hi sigui, perquè tota aportació i tota experiència ens ajudarà que aquesta trobada sigui profitosa.
0: Doncs, escolta, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Esperem que vagi molt bé i que pugueu continuar treballant en aquest aspecte d'inclusió. Que vagi molt bé.
1: Això mateix. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I a vegades entrevistem a gent que no coneixem i que podríem fer-ho perquè, doncs, tenen relació amb Sant Joan, i sempre quan acabem l'entrevista, ja no ho sentiu vosaltres, els dic, algun dia ens trobarem i ja et saludaré. I ahir va passar, ahir vam marxar de la ràdio, justament baixar, a baix hi havia el Pedro, aquell professor que vam entrevistar fa uns dies, perquè doncs ha fet un còmic, ha publicat un còmic on explica la seva història defensant que, i explica com va guanyar, el fet que ell defensava que les conseqüències que havia tingut la vacuna de la Covid en ell com a professor havien de ser considerades malaltia laboral. Bé, no cal que us expliqui, perquè el que vull fer és, ja que ahir ens el vam trobar, tornar a escoltar l'entrevista que li vam fer fa uns dies. En Pedro García és un professor de secundària d'Olesa que va patir dues trombosis que gairebé el maten després de vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid l'any 2021. Després de lluitar 4 anys perquè ho consideressin un accident laboral, es va haver de vacunar perquè era un treballador essencial, finalment un jutjat de Barcelona va reconèixer que el seu cas havia estat un accident de treball. Avui parlem amb en Pedro perquè acaba de publicar 17 de marzo, La vacuna nos cambió la vida, un còmic amb il·lustracions de Daniel Torrado on narra la seva història. Ens interessa especialment perquè Sant Joan de les Abadeses hi té un paper que coneixerem amb aquesta entrevista. Hola, Pedro.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Quant temps després de la vacuna d'AstraZeneca vas tenir les trombosis?
2: Doncs en principi les trombosis aquestes rares per les quals es va paralitzar la vacunació durant un temps a Espanya i després es va retirar la vacuna AstraZeneca solien sortir cap a les dues setmanes aproximadament del moment de la vacunació. I en el meu cas més o menys va ser així. Vaig estar dues setmanes més tard de vacunar-me molt mal de panxa, el que passa que com que era l'època aquesta del Covid que no em visitaven em van començar a tractar com si fos una gastritis. I al cap d'uns dies doncs, ja vaig començar a patir amb la sang i ja vaig anar a l'hospital i ja, a partir d'aquí ja va començar tot.
0: I després quan vas tenir clar que eren efecte de la vacuna?
2: Doncs jo el tema, clar, en el moment que jo vaig passar per la UCI perquè a part de tenir la trombosis em va passar també això de la vessada de plaquetes. Que era un episodi força estrany. Normalment tenir trombos al pulmó. Jo vaig tenir un trombo al pulmó i un trombo a la vena porta. El trombo pulmonar és bastant habitual, cada dia entra gent a l'hospital per trombes al pulmó, però el que no és habitual és el trombo a la vena porta, que és la vena que rega el fetge. Llavors, el fet de tenir el trauma d'aquesta zona més la baixada de plaquetes, que no pujaven, va ser una baixada dràstica, em va fer estar força temps a l'hospital, no? I justament començaven a publicar els primers casos també d'aquest tipus de trombosis a Europa, i a mi em va fer pensar des del primer moment, veient que els metges tampoc sabien trobar quin era l'origen, doncs que segurament havia estat la vacuna.
0: Reconèixer que les vacunes van tenir efectes secundaris greus en algunes persones, com en el teu cas, no vol dir que no funcionessin, i de fet sabem del cert que van salvar milers de vides, però en tot cas crec que et vas trobar reticències a l'hora de...
2: Va costar, perquè en el seu moment cap metge volia signar un paper conforme digués que havia estat la vacuna, no? Jo el que vaig fer va ser demanar per escrit quan va arribar el moment de la segona dosi. Nosaltres ens vam vacunar, els docents ens vam vacunar cap allà al febrer, i cap al juny tocava la segona dosi. Llavors jo vaig demanar per escrit que em diguessin què havia de fer. Llavors ells mateixos em van recomanar que no em vacunés amb AstraZeneca perquè els trombos que havia tingut podria haver estat causa de la vacuna. Em van aconsellar vacunar-me amb una altra marca, però jo ja vaig decidir no vacunar-me més. I mica en mica, doncs, com que no hi havia cap altre motiu, em van fer tot el tipus de proves, jo no tenia predisposició a tenir trombes ni res, doncs sí, al final mica en mica ja van començar a admetre que havia estat la vacuna.
0: La teva lluita, la forta i important, justament va ser perquè es considerés accident laboral, no?
2: Sí, perquè jo i la gent amb la que després vaig anar buscant per ser social i vam muntar l'associació a tot l'estat, ens vam vacunar per obrir les classes. En aquella època vam tenir un temps de que les classes eren online i es demanava aquest esforç per part del professorat i sobretot també per donar exemple a les famílies i als alumnes. Nosaltres en cap moment vam ser antivacunes. La prova és que ens vam anava a vacunar i vam ser responsables. El que demanàvem era que nosaltres havíem fet la nostra part, però que si ara aquesta eina per aturar la pandèmia, que va per anar a treballar, que va ser la vacuna, ens ha

0: el pulmó me'l va poder operar la mateixa nit que vaig a ingressar, el 17 de març, però el trombo pulmonar, el trombo abdominal ja el tinc per sempre. Per tant, el meu fetge no es rega com a la resta de la gent. Es va crear uns capilars i es va regant com pot. De moment estic bé, però ja em van dir, potser d'aquí un temps, de regar-se d'aquesta manera, pues comencem a tenir complicacions. Si aquestes complicacions no em poden deixar anar a treballar, la meva incapacitat no seria per malaltia comuna, sinó que seria per malaltia professional, per accident de treball. Per tant, la meva pensió que jo hauria de cobrar doncs seria una mica més elevada. Si jo acabo morint perquè el meu fetge falla, doncs els meus fills tindrien dret a una pensió d'orfandat superior a que si és una malaltia comuna, no? Llavors, és un blindatge. En aquest sentit, és un blindatge de coses que poden venir en el futur.
1: De fet, això, potser també pensant més en els altres, no? He llegit, perquè al final el que pot passar o no pot passar no depèn d'això, no? I esperem, doncs, que no necessitis, no?, tot el que ens acabes d'explicar.
0: Esperem que no, però, per exemple, jo he tingut la sort, no?, durant aquest temps també, doncs, he parlat amb molts malalts, no?, professors malalts, infermers, veterinaris, guàrdia civil, algun mosso, però també he parlat amb familiars d'alguna persona que ha mort, no? I els seus fills es mereixen, doncs, que puguin tenir la pensió que cal, no? I encara estan lluitant amb el tema judicial perquè no els consideren que fos un accident de treball. Per tant, aquests nens que han perdut, per exemple, a la seva mare, que era una professora de Marbella de matemàtiques, doncs no estan gaudint d'una prestació que haurien de tenir per aquest fet, no?
1: No ha causat jurisprudència el teu cas?
0: No, perquè en principi ara, en el meu cas, el primer va ser el Tribunal de l'Ús Social de Barcelona, que ja va reconèixer l'accident. Nosaltres vam demandar al Consorci d'Educació, a l'INS i a la Mútua. El Consorci i a l'INS ja van admetre la sentència, la van considerar que era justa, però la Mútua no, la Mútua va recórrer. Llavors, ara fa un parell de setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha tornat a donar la raó. De moment, perquè creés jurisprudència, hauria d'arribar al Suprem. Llavors, encara no sabem si la Mútua tornarà a recórrer o no. En el cas que tornés a mostrar disconformitat i arribés al Suprem, sí que el Suprem, la seva decisió, marcaria jurisprudència.
1: Perdona, pel nostre desconeixement, però si llavors la Mútua ara no recorre, no arribarà al Suprem i no crearà jurisprudència?
0: No. Representa que no, tot el que tota persona afectada que volgués que se consideri accident de treball, pues hauria de fer tot el procediment que he fet jo, no? Fer una demanda que no està d'acord, un primer judici al Tribunal de l'Ús Social, a veure com aquest que diu, i si no... El que sí que sabem que a Catalunya, com a mínim, el Tribunal Superior de Justícia ens està donant la raó, que això sí que facilitaria que el primer judici de l'Ús Social ja s'entendria que hauria de ser favorable.
1: Ara deus tenir sensacions encontrades, no?, que diuen, perquè d'alguna banda potser voldries ja també que el teu cas es tanqués, però a la vegada el fet de que s'elevés podria ser bo per a totes aquestes altres persones, però també hi ha risc, no?
0: Sí, hi ha risc, perquè a vegades els Tribunal Suprem acaba de fer sentències una mica més polítiques, no? I en aquest sentit, si es barreja la política, pot anar en contra nostra. Però jo crec que aquesta lluita és col·lectiva i per mi té més sentit que acabi al Suprem i que més persones la puguin, es puguin beneficiar, no? Ja no únicament les persones que ara hem tingut uns problemes, és que si d'aquí 3 anys hi ha una altra pandèmia per un altre virus, i es tornen a fer vacunes en temps rècord, la gent ha de veure que l'estat respon. Jo poso un exemple. Qualsevol medicament triguen 10 anys en que puguin estar al mercat, ¿vale? És a dir, són 10 anys de proves. Veure quines persones pot ocasionar algun tipus de malaltia, mirar bé les concentracions. Nosaltres estem al 5è any des de que es va fer el medicament. Per tant, encara quedarien 5 anys de proves. Qualsevol altre medicament encara no estaria al mercat. Per tant, encara poden sortir altres efectes secundaris que de vegades no són immediats i que triguen més temps en sortir, no? I per tant, que la societat vegi que l'Estat que t'anima a vacunar-te o t'obliga d'una manera moral, no? Perquè fins i tot havien de protegir els avis

0: les persones vulnerables, doncs si passa alguna cosa, si la gent veu que l'Estat està allà, quan parlo de l'Estat parlo de tot, de les comunitats autònomes, dels ministeris, doncs la gent continuarà vacunant-se. Espanya era un país que es va vacunar en pandèmia amb 95% de la població, és una passada. En canvi, ara ja no tant. Han baixat moltíssim la vacunació de la gent i fins i tot dels sanitaris. I llavors jo crec que nosaltres sempre diem que el fet aquest també de que l'Estat ara et diu que et vas vacunar perquè vas voler, que era voluntària, i que no assumeixi la seva responsabilitat, això fa que la gent desconfiï. I per tant ara tenen l'opció de poder reparar aquest fet, no?
1: Tu ets professor de ciències.
0: Sí, jo sóc de física i química.
1: Entenc això, que amb el renomament científic, i pel que tu comentes, i ja ho has comentat, no sou antivacunes, no? Simplement tu vas tenir un efecte secundari i vols que quedi clar que va ser per aquesta vacuna i que tu te la vas posar doncs, perquè estaves obligat, si més no, per tornar a treballar i que per això doncs, consideres que ha de ser accident laboral. Però entenc que, tot i que ara, evidentment, per la teva experiència personal, no has tingut una bona experiència, sinó just el contrari, amb la vacuna, però ets antivacunes, per dir-ho d'alguna forma?
0: No, jo no sóc antivacunes. Jo sóc antivacunes de les experimentals que s'han posat potser amb un temps rècord i que després l'Estat passa de tu, no? Jo, els meus fills, tenen el calendari de vacunació i els anem pausant totes les pauses de vacunes que estan contrastades i que han tingut aquest temps de... aquest temps d'assajos clínics i d'evidència científica, no? Que sí que ara, jo què sé, al meu fill, per exemple, la vacuna de la Covid no els hi vam posar, perquè una vacuna que portava un any i que no era necessària pels nens petits, doncs no... El risc que hi ha és que tot el que suposa demanar que es pugui parlar d'aquest tema, ja ràpidament ets antivacuna, no? I aquest és el risc. Jo vaig tenir la sort de comparèixer a la Comissió de la Vacuna, i vaig anar a Madrid al Congrés dels Diputats a parlar del que ens havia passat, no? I moltes de les coses que es van parlar i tal no s'han portat a terme. Van treure unes recomanacions i unes conclusions i no s'han portat a terme. I és una llàstima, perquè era el que et deia, la gent ha de confiar en l'Estat i amb els metges, i si no hi ha transparència, si no reconeixen les coses que han passat, doncs farà que augmenti aquest percentatge de gent que ja no vol vacunar-se de cap vacuna, no? I aquest és un risc que l'Estat, si no en toma el tema, ja se l'està trobant, aquest tema.
1: Anem-nos acostant a Sant Joan de les Abadeses, perquè algú pensarà, i per què l'esteu entrevistant a la Veu? Per tu, vas decidir en algun moment explicar la teva història, a més fer-ho en còmic. Explica'ns una mica com va anar això.
0: Sí, un cop vam guanyar la sentència, no? Que vam dir, això ho hem d'explicar, no? I arriba més gent, perquè fins i tot molta gent em va veure, perquè va sortir a TV3 el dia de la sentència, van publicar la notícia, però molta gent no s'ha enterat, no? I llavors vam dir, bueno, anem a fer un còmic que sigui una manera també més visual de poder explicar la meva història, no? I llavors, com arribem a Sant Joan? Doncs resulta que quan jo surto de l'hospital surto molt feble, i tinc el problema que hi ha unes dues cames que no puc aixecar el peu, és a dir, no tinc la força suficient, el nervi em falla i no puc fer el trepitjar un pedal, per tant no puc conduir. I llavors això és a l'abril, maig, venim de la pandèmia, i la meva cunyada, la meva dona, diu, bueno, hòstia, de cara a l'estiu aniria molt bé una mica de natura, i comencen a veure opcions i s'adonen que per pujar a Sant Joan de les Abadeses hi ha una línia d'aibús que et porta, que podríem anar sense que jo pogués conduir, i aterrem a Sant Joan i acabem jugant un pis allà al poble. I en el còmic doncs, surten doncs, això, les passejades per a Mallarenga, doncs surt el pont emblemàtic, no?, de Sant Joan. Nosaltres hem estat durant anys venint a Sant Joan, la meva cunyada continua allà amb un pis, i per nosaltres va ser la medicina, és a dir, després de la pandèmia la millor medicina va ser poder fer natura, poder tenir la tranquil·litat d'un poble com Sant Joan, i vam dir, ha de sortir Sant Joan, ha de sortir al poble, ha de sortir al còmic, perquè ha estat part de la meva recuperació. Jo al cap d'un mes i mig ja podia conduir, ja, però va ser va ser un encert poder venir a Sant Joan, no? I llavors era, com dir, també hem d'explicar, no?, les coses bones que m'han passat i moltes vegades que la part de la recuperació d'una malaltia passa doncs, a mantenir un bon entorn on poder gaudir de la natura, de poder fer recorregut, no?, de poder gaudir del Ripollès, i no he volgut deixar de passar aquesta oportunitat, no?, de poder mostrar, no?, en el còmic, doncs, que teniu la sort de tenir un gran poble, no?, amb una natura, i que és un tema de salut molt important.
1: Per tant, això, no sé si havíeu vingut alguna vegada ja a Sant Joan abans de decidir-ho fer per la pandèmia.
0: Havíem estat de petits, però no, portàvem anys que no havíem estat a Sant Joan.
1: I no sé si això, quant temps hi vau estar? Ja ho has comentat, però no, perdona, no ho
0: he... Sí, nosaltres vam estar amb el pis llogat un parell d'anys, però seguim pujant perquè la meva cunyada continua allà i anem cada any a la piscina i anem cada any, per exemple, vindrem aquí a la Fira del Trasto, és a dir, que intentem pujar sovint a Sant Joan, ja s'ha quedat com una cosa instaurada que ens agrada molt i era important això, que sortís el còmic perquè moltes vegades els metges i el sistema sanitari recomana medicaments i recomana coses, però que una gran part de la medicina és aquesta, no? El poder fer esport en un ambient de salut tan important com és la natura de Sant Joan, no? I també podria servir d'exemple per a altres persones que puguin tenir un procés semblant, no? De qualsevol altre tipus de malaltia, doncs que entendre que tenir la sort de tenir aquests espais naturals que teniu de riu i de gorgs i de camins, de ponts, doncs això és un fet que a mi m'ha ajudat moltíssim amb la recuperació, no? Tant física com mental, que també és una part important.
1: Doncs escolta, t'ho agraïm molt, moltíssimes gràcies. Sé que hi ha un projecte també per fer una obra de teatre, em sembla que hem escoltat.
0: Sí, tenim en ment, ja tenim el guió, l'estem acabant de perfilar, hi ha una persona que la té al cap i ja la té escrita, i ara estem acabant de veure com la podem portar, perquè ens ha sortit una mica llarga, però jo crec que aniran sortint cosetes, és a dir, que la història no s'acaba aquí, al final hem de buscar diferents maneres d'arribar. Doncs mira, gràcies al còmic, doncs avui estic parlant amb vosaltres i segurament doncs, això, gent de Sant Joan s'enterarà de la història i amb l'obra de teatre doncs, ja arribarem a un altre tipus de públic i la idea és una mica doncs, això, crear consciència del que ha passat i prevenir una mica doncs, accions de futur que puguin passar i que la ciutadania doncs, estigui, no tingui por a fer els passos que ha de fer, però sí a demanar que l'Estat compleixi la seva part.
1: Doncs Pedro, moltíssimes gràcies. Ja coincidirem segurament algun dia pel poble i ara em fixaré ben bé amb el còmic per veure si està prou ben fet i et reconec, si no ja buscarem la fotografia perquè doncs, com bé comentes, va sortir als mitjans i així et podrem posar cara i saludar-te també com a
0: nou. Sí, no, jo vindré, us vindré a portar un còmic aquí a la ràdio perquè el tingueu i podeu veure doncs una mica tota la història i la part de Sant Joan, que em fa molta il·lusió que ho pugueu veure també.
1: Doncs agraït també. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Molt bé. Una abraçada i molta salut.
1: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de la Veu de Sant Joan. Avui és dimarts, 26 de maig de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que una casa, a l'hora de sopar, s'expliqui que s'ha vist un anunci a xarxes que diu que la cafeteria a l'Abadia es traspassa. Avui parlem del jovent actiu santjoaní amb la Martina Fulcrà. Hola, Martina.
1: Hola, bon dia.
0: Aquest dissabte a 6:45 de la tarda feu una trobada del jazz amb joves per explicar una mica el canvi de rumb de l'entitat o un eixamplament d'activitat.
1: Sí, o sigui, tenim una mica... L'únic que hem volgut fer és obrir-ho als menors d'edat, perquè sí que és veritat que abans ens trobàvem limitats perquè potser la nostra única activitat era fer festes on hi havia venda d'alcohol. No tenia molt sentit que els menors d'edat poguessin participar i ho hem obert, això, jo. Entre 15, 16 i 17 anys.
0: Però els més grans podem continuar gaudint de les vostres activitats, no?
1: Però si no tenim una edat màxima, diguem-ne, tampoc. No, això no ens ho hem plantejat, tothom és benvingut, òbviament.
0: Per cert, el mateix dissabte al matí recollireu un Premi Emma de Barcelona. Com ho heu rebut?
1: Bé, la veritat és que ens van trucar i ens van dir que aquest any anava per nosaltres. La veritat és que ens fa bastanta il·lusió perquè no hem... Bueno, si més no, des que jo estic en l'entitat, no s'ha rebut mai cap premi, per tant, també ens fa il·lusió poder la rebre un, i a més just coincideix en el mateix dia, per tant al matí estarem en aquest acte, i després a la tarda ens trobem tots a l'escorxador a partir de les 6, com molt bé has dit tu.
0: Què fareu exactament a la tarda?
1: La idea és aquesta, doncs poder explicar bé la proposta de que passem de ser una entitat només d'oci nocturn i enfocada en aquest, a ser una entitat més oberta i de joves, en el qual doncs, es poden englobar moltes altres... moltes altres activitats de caires diversos, tant esportives, culturals, totes les propostes són benvingudes, i alhora també pues, reivindicar una mica això de que falten espais pels joves a la comarca i sobretot pues, en el poble, que és la nostra realitat més immediata que ens toca, doncs perquè al final no hi ha un lloc on els joves puguin trobar-se.
0: Un espai físic o metafòric?
1: Una mica els dos, no, però en principi el que volem fer ara és un espai més metafòric, llavors ja si tot això ens assorbés, sí que ens agradaria com algun espai físic, perquè sí que és veritat que no, vull dir, si creem aquesta assemblea de joves on poder pues, donar veu a totes les propostes que es puguin fer amb necessitats que tingui el poble i tal, pues, llavors també segurament ens sorgirà la necessitat de tenir un espai on trobar-nos.
0: Fem una foto de l'entitat ara abans de la reunió per comprar-la amb una altra foto que farem d'aquí uns mesos. Quants sou ara i quines edats?
1: Mira, ara mateix som entre 15 i 20 i tenim més o menys, o sigui, estem entre els 21 i els 25.
0: Per cert, vau fer un comunicat per parlar del tancament de les activitats a la plaça Major i heu dit que l'entrevoltes es farà el passeig. És una proposta o està tancat?
1: Sí, sí, bueno, és proposta tancada, també. Vull dir, sí, es farà el passeig, ja vam parlar-ho també amb l'Ajuntament i... Ja no tenim, o sigui, no... Nosaltres el que volíem era fer-ho al poble, al mig del poble, perquè creiem que és on hi ha l'essència, és on la gent també li agrada, i va ser el que vam trobar més adient per les dues bandes, tant nosaltres com ells, de poder-ho realitzar.
0: I sabeu com ho distribuireu?
1: Ara, sobretot en quant a bars i barres està bastant viu, per tant s'han d'acabar de tancar algunes coses, però segurament al cantó de l'absis del monestir s'ha d'acabar de tancar, però...
0: Doncs moltes gràcies i que vingui molta gent dissabte.
1: Això esperem nosaltres, ens veiem dissabte.
0: I marxem recordant que encara podeu votar fins aquest divendres en Ferran Capdevila el concurs L'Alenada. Podeu fer-ho a alenada.cat. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Nou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: racional o holístic amb el bestiar, optimitza i accelera moltíssim la captació de carboni de l'atmosfera del sol a través de la fotosíntesi que fan aquestes plantes.
1: I tu, estàs preparat per sacrificar comoditat, accessibilitat de productes i preu per afavorir projectes que produeixen pensant en el nostre clima?

0: thank you.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
3: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al mig milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
2: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
4: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb

0: feina que fem podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

mai ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que jo què sé, tio, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

escoltes, Icar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.